Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo 9:15, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Bullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, algú de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar a la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro, obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament,
3: i... sí, vull...
1: necessitàvem una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent primer uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
2: Farem una altra,
3: i
2: darrere en farem una altra.

0: perquè després queda l'arbre marcat.
1: L'altra cosa que s'ha de procurar,
2: diguem, a part de deixar el coll doncs amb aquesta forma així que diem de punta de llapis per facilitar la següent lleva i bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre, perquè si no es pot podrir el suro nou que es fa.
0: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
3: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diu emborxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
4: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. Però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o a la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del tap, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien taps. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
3: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima

0: explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
1: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba, dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després tu trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent. Perquè el que deia abans en Miquel, explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble. És que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Ah. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro. I fan una mica de cua, els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però... Bueno, potser és més difícil.
1: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un... Vull dir, un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres. Perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, destral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast d'avui, divendres 28 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són Festa Major, Estrena i R1. Festa Major. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. També Llini s'estrena a l'escenari de barraques a la Festa Major de Tordera. I acabem amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major, que es tanca sense incidents. Estrena Tordera ja estrena nous representants al Pubillatge Torderenc 2026 i el Memorial Josep Barceló va estrenar demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. R1, la reunió per abordar el traspàs de l'R1 a la Generalitat, es preveu per aquesta tardor. Avui és divendres 28 d'agost de 2026 i es celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner, una jornada per donar visibilitat a aquesta condició genètica i fomentar la investigació i el diagnòstic precoç. El sant del dia és Sant Agustí d'Hipona. Va ser un dels pensadors cristians més importants de la història. Avui fa anys Jack Black, en fa 57, actor, músic i humorista nord-americà, conegut entre altres pel·lícules per School of Rock. També fa anys Shania Twain i Jennifer Coolidge. Per l'inici del curs escolar a Catalunya, el 8 de setembre falten 11 dies i per la Diada Nacional en falten 13, l'11 de setembre. La previsió del temps de Tordera d'avui és d'ambient càlid amb núvols i possibilitat d'algun xàfec, màxima també de temperatures d'uns 30 graus. Demà serà un dia més assolellat i estable amb una màxima d'uns 28. La notícia curiosa a Colòmbia després del terratrèmol del passat 10 d'agost, moltes persones continuen buscant les seves mascotes entre les zones afectades. Voluntaris, associacions i fins i tot els pilots de drons estan ajudant a localitzar gossos i, sobretot, gats desapareguts. La dita de l'agost, agost calent, fred al corrent. Les hortalisses a finals d'agost, que és un bon moment per recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. També podem començar plantant siams, escaroles, cols i espinacs pensant en els mesos de tardor. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, de Sant Pere, i la recollida d'escombraries al nucli urbà, trucant prèviament al 93 765 3151. El repartiment d'aigua potable, que recordem amb esmora, segueix vigent els dimecres de 7 a 8 del vespre i dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu està sec, no hi ha cabal, i les defuncions lamentem la mort de Gràcia Droig amb 84 anys. La cerimònia, que es farà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Esteve, Carmen Rodríguez, de 85, demà la cerimònia a les 10 al tanatori de Tordera, i Miquel Matas, 91 anys, la cerimònia que es farà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve. Acabem amb efemèrides locals. Fa 10 anys, la cuina marinera era protagonista de les jornades gastronòmiques del Maresme. Fa 5 anys, més de 8.000 persones participaven en les activitats del Festival de Festa Major, i l'any passat, al centre del poble, estrenava perfums àrabs, massatges i tractaments capilars amb 3 noves obertures comercials. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'Orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre: no hi ha geni sense un gra de bogeria, d'Aristòtil.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Amics, no sé si vull dir que és un capítol sorpresa, però és el capítol 40, i aquest capítol 40 haureu d'estar atents perquè passen coses i l'última cosa l'haureu d'escoltar. Per tant, estigueu atents a aquest capítol que se'n diu De Safari amb el Quico, no faltaria més. I intervenen la Nuri Pujol com a Filo, en Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, la Nuri Pujol, el narrador Salvador de Vostès i el Joe Clipperton, doncs, que és el Musa. I comença aquesta història, diem que recordem que el capítol anterior la família venia de fer un viatge per la Mediterrània, un creuer, i tant viatjar encara no sap ningú com, de cop i volta, es troben volant cap al Serengeti.

0: Genaro i la Filo baixen carregats. Apareix el Musa amb un vestit tradicional de Maasai, però amb unes ulleres de sol estil retro.
1: Escolta, Filo, mira quina llum, quina sabrosura de terra. Això no és la platja de Mataró. Aquí la terra batega com un tambor bata. Això és Àfrica, nena. Alabao, Filo. Això és la glòria. Mira quina bafarada de calor. Sembla que siguem dins un forn de llenya, però amb un perfum de llibertat que tomba.
2: Genaro, no cridis, que em fas moure el sucre i encara em marejaré. I tu, Quico, deixa de picar la gàbia, que sembles un percussionista boig. Per l'amor de Déu, estic que em desfaig. On és el guia? Ens havien dit que ens esperarien amb un cartell.
3: Azúcar! Hoy he picado, Genaro!
2: Treu-me d'aquí, Genaro, que vull mambo!
1: Paciència, ocell del meu cor. Ara mateix obrim la gàbia i que l'aire de la sabana et banyi les plomes. Vai amb mosfra. Tu, això és vida.
2: Vida, dius? Jo només veig mosques com avions i una calor que se m'enganxa a les faldilles. Comencem bé.
4: Família, com va la cosa? Sou el Genaro i a la Filo, oi? Benvinguts a casa meva.
1: Ostres, però si parles català, noi, i amb un deix que em sona de la plaça de Lluís Companys.
4: I tant, vaig estar 5 anys amb un xeringuito fent de cambrer, però la sabana em cridava, saps? Aquí el ritme és més autèntic. Em dic Musa, i us faré de guia per aquest mar de sabor.
3: Brr, brr, azúcar, Musa, mulla't, treu-me d'aquí, que vull mambo!
4: Carai, amb el lloro. Aquest ocell té més tombau que molts que conec. Som-hi, cap al jeep, que la festa salvatge acaba de començar.

0: agafa't fil, mira allà, un elefant. Però mira quina planta que té, sembla el rei de la comparsa.
1: Genaro, para el cotxe, que se'ns ve a sobre. Ai, mare meva, que ens aixafarà com una llauna de refresc.
2: Brr, brr. Cuidado, camarada, ese bicho tiene swing. Echa pa allà, trompeta.
0: Tranquil·la, dona. Mira com mou les orelles. Segueix el ritme del Quico. I això és un mano a mano entre la bèstia i el lloro.
1: Jo no veig cap mano a mano. Jo veig 5 tones de carn que ens miren fatal. Fes alguna cosa, Genaro?
0: Dumbo, muévete, acere. Mira com balla el Quico.
3: El Quico comença a cantar el manicero i l'elefant barreja un barrit amb el ritme. La família riu per primer cop.

0: te vas a arrepentir y vas a ser un instante.
1: Mireu a la dreta. Aquelles girafes es mouen com si ballessin un bolero, oi? Amb calma, amb elegància.
2: Són molt maques, Musa. Però a mi el que em fa por són els que mengen carn. Genaro, tanca la finestra, que el Quico s'està posant massa pinxo amb el coll a fora.
3: Deixa'l, dona, que el Quico està flipant. Musa, posa una mica de música de la teva, d'aquella que fa que els peus es moguin sols.

0: Ara mateix, escolta això. És una barreja de percussió del meu poble amb una mica de salsa de l'Havana.
1: Ai, mare, musa, frena, que aquest monstre ens embestirà.
0: Tranquil·la, Filo. L'elefant és com un porter de la discoteca. Si el respectes i li dones swing, et deixa passar. Kiko, ajuda'm amb el cor.
2: Cap allà, trompeta! Abre paso al rei del mambo.
3: Mira, Filo, l'elefant està movent la trompa al ritme de la clau. Això no és un safari, mussa. Això és un festival.
4: El sol cau. Sona un bolero africà molt nostàlgic. El cotxe s'atura en un mirador.

0: posta de sol, Genaro. Fins i tot a mi se m'estova el cor. Però mira el Quico, està molt callat, no creus?
1: És la selva, Filo. Escolta, centenars de lloros salvatges criden des dels arbres. El Quico els escolta. Se li han posat les plomes de punta, miro!

0: finestra. Mira com vola cap aquella boabab, ple de companys aquell arbre africà.
1: Tindrem el pis molt silenciós sense ell, Genaro. Qui em demanarà el cafè con leche al matí?
0: Escolta, el Filo, des de l'arbre ens canta l'última rumba. Vuela, libre campeón, que la selva et doni tot el sabor que nosaltres no et podíem donar en una gàbia.
2: Gozadera! Fins sempre, família! Azúcar!
1: Mira, Genaro, s'ha ajuntat amb una llora groga i estan ballant.
0: Ai, així acaba la sèrie del Kiko, nena. Amb un final de fiesta dalt d'un arbre. Va, Filó, somriu, que la vida és un carnaval.
3: Sabeu què passa? En aquest lloc, quan el sol marxa, els animals expliquen els seus secrets. Escolteu els lloros salvatges que tornen als arbres.
0: El Kiko està molt estrany, mussa. No ha dit ni una bajanada en 10 minuts. Està com inoptisat, mirant aquells núvols d'ocells verds.
1: Kiko, rei, vols una mica de pa? Estàs molt seriós.
4: Totes aquestes cabòries i pel·lícules són ja les que la família s'han imaginat i han vist el Kiko com estava a punt de prendre una decisió.
2: Arr, usa, ells són lliures, oi? No tenen barrots de ferro.
3: Aquí ningú té barrots. Kiko, aquí la teva veu arribarà fins a l'altra punta de la vall. Els teus cosins t'estan cridant, saps? Diuen que falta un solista per l'orquestra d'aquesta nit.
1: Genaro, se m'està trencant el cor. Està parlant amb la musa com si s'estiguessin acomiadant.
0: Filó, nena, el Kiko ha trobat el seu solar. El carrer Amadeu Vivis feia rumba per nosaltres, però aquí la pot fer amb tot el món.
4: S'aturen a dalt d'un turó. El cel és taronja i lila. Sona una música melòdica i profunda. Sona una explosió de música, salsa afro, amb molta força. El Musa treu un djembe, que és una espècie de tambor africà, de darrere el seient i comença a tocar.
3: Vinga, Genaro, vinga, Filo, fem-li una festa de comiat com cal. Que el Kiko no marxi trist, que marxi amb sabrosura.

0: Vuela, Kiko, vuela! Lleva-me este ritmo a la selva.
1: Adéu, bonic. No t'oblidis de demanar el cafè amb llet, encara que sigui dalt d'un baobab.
2: El Kiko, pujant a l'espatlla del Musa i després a la del Genaro, per fer un últim petó. Gràcies, família.
1: Brr, brr. Em quedo amb la musa de la selva. Azúcar!

0: El Pico surt volant i espera entre centenars de lloros. El Mussa toca el tambor amb una força increïble.
1: No estigueu tristos. Ara cada vegada que sentiu el vent moure les fulles, serà el Quico fent els coros.
2: Tens raó, Mussa. Ens hem quedat sense lloro, però hem guanyat un mestre de cerimònies a l'Àfrica. Posa el jeep en marxa, que la vida segueix i el ritme no pot parar.
3: I el pròxim viatge, Genaro, a un lloc on no hi hagi animals que volin, que m'he quedat seca d'emoció.

0: αχιε, μάση να πούει. Θα μου την μάση. I don't see how I can see, how for this. Το στρες όλα μεγάλα, ε.
1: La música barreja els tambors del Musa amb els crits llorants del Kiko, i el Kiko ha trobat parella i, com sol passar, ha triat fer el niu a prop del Tarzán. Sí, Filo i Genaro, un safari per al Serengeti és de lo més emocionant. Se sapigueu que el nom del Serengeti deriva de la llengua Masai i significa plana sense fi. És una ecoregió africana situada entre el nord de Tanzània i el sud-oest de Kènia. Té una extensió d'uns 30.000 quilòmetres quadrats, una extensió similar a tot Catalunya.

0: I amb la música del Musa us diem a tots, a tota l'audiència, adeu-siau,
1: que sigueu feliços.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set Punu FM.
1: Oh, yeah!

0: Infopodcast Tordera.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast d'avui, divendres 28 d'agost de 2026. Les tres paraules del dia són Festa Major, Estrena i R1. Festa Major. L'Ajuntament de Tordera obre una enquesta ciutadana per valorar la Festa Major 2026. També Llini s'estrena a l'escenari de barraques a la Festa Major de Tordera. I acabem amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major, que es tanca sense incidents. Estrena Tordera ja estrena nous representants al Pubillatge Torderenc 2026 i el Memorial Josep Barceló va estrenar demà la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. R1, la reunió per abordar el traspàs de l'R1 a la Generalitat, es preveu per aquesta tardor. Avui és divendres 28 d'agost de 2026 i es celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner, una jornada per donar visibilitat a aquesta condició genètica i fomentar la investigació i el diagnòstic precoç. El sant del dia és Sant Agustí d'Hipona. Va ser un dels pensadors cristians més importants de la història. Avui fa anys Jack Black, en fa 57, actor, músic i humorista nord-americà, conegut entre altres pel·lícules per School of Rock. També fa anys Shania Twain i Jennifer Coolidge. Per l'inici del curs escolar a Catalunya, el 8 de setembre, falten 11 dies i per la Diada Nacional en falten 13, l'11 de setembre. La previsió del temps de Tordera d'avui és d'ambient càlid amb núvols i possibilitat d'algun xàfec, màxima també de temperatures d'uns 30 graus. Demà serà un dia més assolellat i estable amb una màxima d'uns 28. La notícia curiosa a Colòmbia, després del terratrèmol del passat 10 d'agost, moltes persones continuen buscant les seves mascotes entre les zones afectades. Voluntaris, associacions i fins i tot els pilots de drons estan ajudant a localitzar gossos i, sobretot, gats desapareguts. La dita de l'agost, agost calent, fred al corrent. Les hortalisses a finals d'agost, que és un bon moment per recollir tomàquets, pebrots, albergínies i carbassons. També podem començar plantant-s'hi ams, escaroles, cols i espinacs pensant en els mesos de tardor. La farmàcia de guàrdia d'aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, de Sant Pere, i la recollida d'escombraries al nucli urbà, trucant prèviament al 93 765 31 51. El repartiment d'aigua potable, que recordem amb esmora, segueix vigent els dimecres de 7 a 8 del vespre i dissabtes de 9 a 2 quarts d'11 del matí al local social. El riu està sec, no hi ha cabal, i les defuncions lamentem la mort de Gràcia Droig amb 84 anys, la cerimònia que es farà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Esteve, Carmen Rodríguez, de 85, demà la cerimònia a les 10 al tanatori de Tordera, i Miquel Matas, 91 anys, la cerimònia que es farà avui a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve. Acabem amb efemèrides locals. Fa 10 anys, la cuina marinera era protagonista de les jornades gastronòmiques del Maresme. Fa 5 anys, més de 8.000 persones participaven en les activitats del Festival de Festa Major i l'any passat, el centre del poble estrenava perfums àrabs, massatges i tractaments capilars amb 3 noves obertures comercials. A l'àudio recomanat a la web i xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'Orquestra Salvatana. I acabem amb una frase cèlebre: no hi ha geni sense un gra de bogeria, d'Aristòtil.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Amb tu, Maritrini Hernández i Bones Vibres.

Les 9 i 4 minuts del vespre d'aquest divendres, dia 28 d'agost del 2026. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Espero que estiguis molt, molt bé, o com a mínim intentar-ho, eh? Sempre s'ha de dir, estem molt bé. Des de Ràdio Tordera, des d'aquesta emissora de ràdio local de Catalunya, on sempre és protagonista la bona vibra, iniciem precisament aquest espai anomenat Bones Vibres. Un espai fet per tu, per mi, per tots nosaltres, perquè d'això es tracta, de gent de bona vibra, gent vitamina. Iniciem ja un nou cap de setmana, un cap de setmana molt especial. I tu diràs per què. Primer de tot, i penso que parlo en nom de molta gent, perquè han baixat les temperatures, ha baixat l'aixafogor. I això s'ha d'agrair, perquè és qualitat humana, qualitat del servei, qualitat espiritual també. Després, perquè aquest divendres és el darrer divendres i, per tant, el darrer cap de setmana del vuitè mes de l'any, el darrer divendres del mes d'agost. Un mes d'agost que ha passat volant, amb molta festa major, amb moltes xerinoles i amb molt de sol i amb molta xafogor. Un mes d'agost que normalment se l'identifica com el mes de les vacances per excel·lència. Un cap de setmana que l'hem de gaudir al màxim i d'alguna manera ja fer el traspàs mental cap a un mes d'activitat més normal, perquè entrarem ja d'aquí no res, d'aquí uns dies, al mes de setembre. Per tant, és un cap de setmana especial, darrer cap de setmana del mes d'agost. També un cap de setmana ple de diverses festes majors arreu de Catalunya.

Aquest 28 d'agost és el 240è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Un programa que comença sempre amb una cançó molt potent, molt animada, per iniciar aquest espai de bones vibres. Avui ho farem amb l'animació del cor. Del cor. De la música, perquè sense la música, sense els músics, sense els compositors, no podríem fer aquest espai. Sense la música, sense els cantants, sense els compositors, la nostra vida no seria igual. Ella ho va fer possible. Una de les seves darreres paraules és dir-nos que ens estimarà sempre, i nosaltres a ella.

Quina veu més bonica, quina cançó més bonica, quin ritme més bonic, quina tendresa. Ella. Ella la va escriure, la va cantar. Després es va popularitzar moltíssim gràcies a la fantàstica veu de Whitney Houston i a la pel·lícula El guardaespatlles. Dolly Parton, amb aquesta cançó, d'alguna manera, volia demostrar al món la seva essència. De fet, sempre, a les seves entrevistes, de quan era més joveneta, i fins i tot a la darrera, on ella va voler parlar, per dedicar unes paraules d'acomiadament, va dir que sempre estimarà les persones que ella estima. Sempre. L'últim missatge que va deixar a propòsit, perquè sabia que marxava, agraïa moltíssim a tota la gent que la va envoltar, a tot el món. Agraïa moltíssim a totes les persones, a totes les persones del món que van fer possible, d'una manera o una altra, el transcurs de la seva vida. Dolly Parton, una de les figures més estimades i respectades del món de la música i la filantropia. Considerada la reina del country, cantava cançons de la vida quotidiana. I aquesta la va cantar mentre treballava de 9 a 5. I el ritme de la cançó, no el va fer en un principi amb una guitarra. Ho va fer amb les seves ungles. 9 to 5, el nostre petit homenatge a Dolly Parton.

Quin ritme més xulo, eh? 9 to 5, o traduït al nostre idioma, de 9 a 5. Una cançó que ella va composar mentre estava treballant, perquè deia, fixa-t'hi tu que per guanyar-me la vida he de treballar de 9 a 5. I d'aquesta idea, en un moment de la seva vida quotidiana treballant, va sortir aquesta cançó.

tres són les cançons que posarem. De fet, ja hem posat dues per homenatjar aquesta gran figura del món de la música i també del món social, Dolly Parton. La primera cançó ha estat la cançó, diguem, èpica d'ella, una cançó que ha significat molt. I Will Always Love You, és a dir, t'estimaré sempre. La segona, que també la representa molt i que de fet ens representa a tots, treballar per guanyar-nos la vida, 9 to 5. I la darrera cançó anirà dedicada a la seva terra, a Tennessee. Cercant una miqueta d'informació de Dolly Parton. Que, per cert, no cal cercar molt per saber que era una dona molt, molt estimada. Ens pogués agradar més o menys la seva música. De fet, a mi m'encanta. Per mi era una de les reines del country. I a més, també actriu, eh? També la reconeixem per haver estat en sèries de televisió i en espais de televisió. Una dona molt, molt carinyosa i molt, molt carismàtica, sempre amb la seva figura impecable. Ella es volia veure molt, molt guapa. I les seves perruques, unes perruques roses espectaculars, fantàstiques.

Molt respectada en el món de la filantropia, doncs, per exemple, va fundar el Dollywood Foundation, que és una llibreria enorme, un programa de llibres perquè tots els nens, totes les nenes puguin llegir, tinguin llibres per llegir, per estudiar, per aprendre. Ella va donar més de 200 milions de llibres gratuïts a nens de tot el món per fomentar la lectura infantil. Com a dona personal, a nivell social increïble, doncs cercant, com et deia, una miqueta d'informació, doncs hem de saber que ella va ser una de les protagonistes en finançar la vacuna de la Covid-19. Va finançar aquesta vacuna, segons les fonts oficials, amb més d'un milió de dòlars. Això és el que se sap. En el món de la cultura, una icona, icona cultural inclusiva. És reconeguda mundialment per la seva capacitat d'unir persones de tot el món, d'unir persones de diferents ideologies, edats i orígens gràcies a la seva empatia i carisma. I aquesta cançó em va molt bé també per dir, aquesta cançó que ve a dir que s'ha de treballar de 9 a 5 o segons cadascú el seu horari per guanyar-se la vida. Doncs aquesta cançó parla del treball i dels treballadors. I Dolly Parton era una gran defensora dels drets dels treballadors. Va crear milers de llocs de treball a la seva regió natal, a Tennessee, a través del seu parc temàtic Dollywood, impulsat per l'economia local. I ara, sí, en parlem també com a compositora musical. Més de 3.000 cançons, va escriure més de 3.000 cançons. Amb èxits i increïbles i amb diversos premis.

Seria un 19 de gener de l'any 1946 a Tennessee, als Estats Units, quan va néixer Dolly Parton. Seria un 25 d'agost, fa 3 dies. 25 d'agost, al centre de càncer de Walden Beach, Ingram, als Estats Units, quan ens va dir adeu. Nosaltres li agraïm tot el que ha donat Dolly Parton, i no és un adeu, Dolly, perquè la teva música, la teva essència, està sempre i estarà sempre amb nosaltres. Fins i tot aquella cançoneta que tens amb una caixa, amb una caixa que, segons diuen, hi ha ordres de no obrir-la fins aquí quasi bé uns 19 anys. Tenim moltes cançons d'ella, tenim moltes entrevistes d'ella, tenim també pel·lícules i sèries de televisió on ella surt. I Dolly Parton ja és, des de fa uns dies, una estrelleta en el filmament. La darrera cançó homenatge a la seva terra. Ella va dedicar una cançó a la seva terra. Una cançó a Tennessee Mountain, a les muntanyes, a casa seva. Ella diu que Tennessee és casa seva. El tema My Tennessee Mountain Home. Gràcies, penso que ho dic en nom de tots, per deixar-nos tant d'amor, tanta simpatia i tanta bona vibra.

0: hipocresia. Quan és difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: 2:15 del vespre, més cançons, més música dins el Bones Vibres. Ens endinsem ja a la nit de divendres. Ens endinsem a bandes de fa moltes dècades que ara tornen a renéixer.

Como hablar, el títol de la cançó que escoltem en aquests moments del duet musical Amaral. Un duet que es va crear l'any 1992. D'un-hi-do, les dècades que han passat. Des de l'any 1992 fins ara han tingut moltes èpoques musicalment parlant, i entre aquestes èpoques molts, molts èxits i molts premis en el món de la música. Eva Amaral i Juan Aguirre tornen novament de gira. En aquest 2026 estan de ple a la gira anomenada Dolce Vita Tour. I per finalitzar la gira, el tour que estan fent en aquest 2026, ho volen fer d'una manera genial, una manera fantàstica per concloure, diguem, a aquests concerts del 2026. Apunta a l'agenda, eh? Dos concerts fantàstics al mes de desembre. El dia 18 de desembre a la Ciutat Comtal, al Palau Sant Jordi, a Amaral, 18 de desembre. Aquest festival que oferirà en Amaral el 18 de desembre al Palau Sant Jordi es troba dins el Festival Guitar Barcelona. I 10 dies després, a Madrid, justament al Movistar Arena, el dia 28 de desembre. I un altre duet que han tornat, i estan de gira. Cada dos per tres estan de gira, i que sí, cada nit. Són amistats, molt maques, molt boniques. Han tornat a ser amics. Han tornat també a ser professionals i a cantar junts. Et parlo d'aquí. Amistades peligrosas. Alberto Comesaña i Cristina del Valle. I aquesta cançó va molt bé, doncs, fins i tot per la seva vida, eh? Una profecia autocomplida. Oh! Estic per tu.

Ai, ai, ai, quin títol, eh? Estoy por ti. Estic per tu. Cançons com aquesta, o Me quedé solo, Me haces tanto bien, i d'altres grans èxits d'Amistades peligrosas. Aquest duet espanyol format l'any 1989, es diu aviat, eh? En tres anyets faran 40 anys. Alberto Comesaña i Cristina del Valle. Van començar com a coneguts, ràpidament com a parella, i de seguida ja com a parella musicalment parlant. Durant molts, molts anys van estar junts en el món de la música i també junts com a parella en el món personal. Aquesta és una història que ja explicàvem en més d'una ocasió. Es van separar personalment com a parella i al cap de poc també es van separar en el món de la música. Alberto Comesaña va intentar, doncs, d'alguna manera, tornar a l'essència d'Amistades peligroses amb altres fèmines, i li va costar. I finalment, com la vida és molt sàvia, el cercle es torna a tancar i es torna a unir amb ells dos. Cristina Comesaña va tornar novament amb Alberto Comesaña de forma professional. Tornant a aquest duet, a aquests dos grans creadors d'Amistades peligroses. Cristina del Valle és molt, molt activa a les xarxes socials. Si segueixes les xarxes socials, doncs podràs veure els moments previs als concerts, els moments de després del concert, anècdotes dels músics i també dels tècnics. Cristina, doncs acostuma a gravar-ho, a parlar una miqueta i a ensenyar la vida quotidiana d'ells com a persones que no estan encara a dalt l'escenari o quan acaben els seus concerts. Et recomano que la segueixis, perquè són molt macos tots ells. Doncs ara mateix Alberto Comesaña i Cristina del Valle estan a dalt d'un escenari. Estan de concert avui dia 28 d'agost, Bilbao. Protagonista. I Bilbao, gran afortunats, aquestes persones que estan a Bilbao. Dos tenen el concert a la pèrgola Doña Casilda. Cançons d'abans i cançons de sempre amb els seus autors. Alberto Comesaña, Cristina del Valle, Amistades peligrosas. A veure, et diré més concerts que ja estan a l'agenda d'aquest gran duet per si t'hi vols acostar. Ràpidament m'he endinsat a la seva pàgina oficial i he pogut veure els concerts que tenen d'aquí a uns dies. Apunta. Doncs bé, com et deia, en aquests moments estan fent un concert a Bilbao, a la pèrgola Doña Casilda. El proper dia 4 de setembre a Valladolid. El 5 de setembre a Pontevedra. El 7 de setembre a Ciudad Real. El 19 de setembre a Astúries. I així fins a final d'any. De moment et dic els concerts més propers. Estan de carretera, contínuament, ja t'ho he dit. I més coses boniques del món de la música. Més coses boniques. S'estan celebrant ara mateix els 5 anys d'aquesta versió. Uau, em venen records, l'època de la Covid. De fet, quan va sonar aquesta cançó, doncs estàvem preparant aquí a la ràdio moltes coses xules, nous cursos de ràdio, d'aquests nous cursos de ràdio enmig de la Covid han sortit nous locutors i locutors molt antics que van tornar, d'entre aquests, Servidora. Ai, aquesta cançó, quants records. No sé si estàs d'acord amb la cançó. La cançó diu que un desitja tenir un cor totalment fred quan ha patit molt amb l'amor. I a la vegada la pròpia cançó respon: algun dia te'n riuràs.
Una cançó que ja té algunes dècades, protagonitzada, editada i composada per Elton John. I precisament enmig de la Covid van decidir que per què no feien una versió ell amb Dua Lipa. La proposta, que es va fer a través d'Instagram, va tenir efecte. I el que era una conversa entre dues persones a través d'una xarxa social, una conversa pública, es va convertir en una conversa privada, amb una proposta, amb un projecte i amb un resultat. Elton John al costat de Dua Lipa i el tema Cold Heart, un cor fred. 5 anys. 5 anys aquest tema i d'aquesta versió precisament. Bona nit, bones vibres.

0: Uau, uau, m'he quedat impactada. Acabo de descobrir, sí, sí, ho dic clarament, en directe aquesta cançó. Estava buscant Aitana, perquè sé que Aitana està de concert a Barcelona durant diversos dies consecutius. Ara et diré els dies, perquè d'un-hi-do. I les entrades estan esgotades. Dedueixo que alguna horeta posaran les entrades a la venda. Sempre tenen un raconet per unes darreres entrades per poder comprar-les. Però bé, anava buscant el darrer disc d'Aitana, que una de les cançons protagonistes i on es va donar a conèixer el nou treball musical és precisament una de les cançons que han tingut molt d'èxit. I estava buscant unes altres. Estava buscant aquella cançó que diu que no és fàcil sortir amb una superestrella.
1: Mira que cuerpo.
0: Que ara no m'ha sortit la cançó Superestrella, és que m'he quedat bocabadada amb aquesta cançó. Ara t'explico el perquè. Doncs bé, he obert tot el disc anomenat Quarto Azul, que és el nom del disc, el darrer disc, el darrer treball musical d'Aitana d'aquest 2026. I anava dient, bé, vaig a posar una altra cançó que no sigui la Superestrella, que és una cançó molt xula, però està molt posada, i vaig a cercar. Jo he vist Fangoria, dic, apa, que Fangoria i Aitana han fet una cançó. Clar, jo sóc molt amant de les lletres i de la forma de ser i de moltes coses d'Alaska. Tant estigui en Fangoria com en Dinarama o Los Pegamoides. Sí, bé, és que Alaska forma part de tot aquest nucli de grups, no? Que de fet són els mateixos amb menys compositors o menys actors. I res, dic, ala, vaig a descobrir la cançó al costat dels oients. Anava escoltant la lletra i dic, m'identifico. No me l'esperava, una cançó molt potent, Déu meu, però per què no m'ha assabentat abans? M'ha encantat la cançó. Tinc la mania d'anar analitzant les cançons. No sé per què, estic fent mil coses i estic escoltant la cançó i les analitzo. I quan he escoltat aquest tema, dic, what? Ella s'ha cansat de sentir que pertany a tothom, quan és només. Ella no vol ser la noia perfecta. Ella s'ha cansat i no en té la culpa.
2: Me llaman labrado. Que toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Mire qué cuerpo. Todo hecho a medida.
0: Fan, molt fan d'aquesta cançó des d'aquest moment, eh? Jo penso que des d'aquella cançó de qui li importa lo que jo haga i d'altres que van per aquesta línia, aquesta, mira, tu, als meus 51 anys, ja forma part de la meva llista. I cantada amb la tonalitat i la manera de ser de Fangoria, d'Alaska, Déu meu, quina obra d'art.

0: La posaré en bucle, no sé tu, però jo la penso posar en bucle contínuament. Ara qui no, clar, qui no. Tot i que no tindria cap problema, eh? Però també he de ser empàtica amb altres gustos musicals i amb altres persones, i que no tot ha de ser del gust d'una mateixa. Però com sempre et dic coses personals perquè m'agrada molt el Caliu. Et dic que des que l'he escoltat fa res, m'he enamorat d'aquesta cançó. M'identifica al 100%. No sé, Natu, si tu has passat per èpoques de vida que has enviat tota la punyetera merda i després els altres t'han vist diferent, doncs aquí estic. Jo sóc un exemple d'això, eh? I crec que és una cançó que es pot identificar amb moltes, moltes, moltes persones. Aitana presentant el seu darrer disc, Cuarto Azul, a Barcelona. Ostres, si jo arribo a saber que està la Fangoria, me'n vaig a comprar l'entrada. Penso que encara ho faré. Dedueixo que Fangoria, Alaska, que s'apunta a tot, estarà convidada en algun concert. Però ves a esbrinar quin dia anirà. Anem a dir les dates d'Aitana a Barcelona, que són molts de dies. Apunta-ho per si encara t'interessa anar-hi. Tot i que la seva pàgina web posa un títol que diu esgotat, però intenta-ho perquè sempre a última hora, des de la pàgina oficial, no passis compra-venta, eh? Pàgina oficial sempre hi ha algunes entradetes a última hora. Concerts d'Aitana el dia 4 de setembre a Barcelona al Palau Sant Jordi, el dia 5 de setembre al Palau Sant Jordi, el dia 7 de setembre al Palau Sant Jordi, el dia 8 de setembre al Palau Sant Jordi. És a dir, el dia 4, el dia 5, el dia 7 i el dia 8, 4 dies consecutius de concert a Barcelona, protagonista Aitana. A Madrid, si ens traslladem a Madrid, també d'unidó, el dia 11 de setembre, el dia 12, 14, 15, a Madrid, al Movistar Arena. Estic a la seva pàgina web i, de fet, el que t'estava dient és cert, perquè m'acabo de donar compte que hi ha un llet, hi ha com una mena de d'apartat que diu apunta't a la llista d'espera per comprar entrades del concert. Ves a la pàgina oficial d'Aitana. Compreu sempre entrades per la via oficial. Bueno, pots fer el que te doni la gana, però si vols que te surti bé la cosa, sempre, sempre per les pàgines oficials, eh? Les pàgines oficials avui en dia les pots trobar des de, com sempre, des de l'apartat de del propi artista com des de Ticketmaster. I després la tindrem a Bilbao el dia 18-19. I ja començarà la seva gira a Latinoamèrica. El dia 16 d'octubre la tindrem a Bogotà.
1: PP que condemni les entitats, que les entitats socials hagin...
2: A la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

novament, les 10 de la nit, 4 minuts d'aquest divendres, dia 28 d'agost del 2026. Darrer divendres del 8è mes de l'any i darrer cap de setmana, evidentment. Estem sota una lluna. Lluna? Com és la lluna d'avui? Has mirat el cel avui? Has mirat en algun moment el cel? Doncs la lluna la tenim plena. Ai, una lluna plena. Au.

Aquesta lluna plena convida a anar al mar, a anar al riu i a anar a banyar-nos a altes hores de la matinada. O a hores bruixes, cap allà a les 12. Tarararararara. Tarararararara. Ai, ai, ai, ai, ai, quina lluna plena més bonica que tenim avui des de les 6:19 minuts del matí. Clar, tu dius, i perquè tenim la lluna a les 6 del matí, que són hores astrològiques. Tu no facis cas a les hores astrològiques. Tu mira el cel, mira el cel, mira cap a dalt. Aquesta lluna, detalls de la lluna del planiluni. Doncs el nom popular d'aquesta lluna és coneguda com la lluna de l'Esturió. Dedueixo que saps el que és un esturió.

M'arriba, perquè aquestes coses també les faig jo molt sovint i dedueixo que saps això, eh? I ens anem tots, tots, jo inclosa al Wikipedia. Aquesta lluna, lluna meravellosa. Hem tingut una lluna creixent molt bonica, des de que va començar la lluna plena el dia 12 fins ara, doncs, evidentment, les fases de lluna creixent ha estat una lluna creixent de fer iniciatives, de passar-ho bé, de gaudir de l'agost. I és una lluna que anava molt bé, aquesta lluna creixent d'enguany, doncs, per anar projectant coses noves i per produir, eh? Produir. De fet, te n'he parlat d'això en les darreres setmanes. Un dia hauré de fer una miqueta més d'espai, així en plan més esotèric, però de moment ho deixem aquí. La lluna que ens regeix sempre, perquè l'ésser humà d'alguna manera també va guiat per la lluna i el sol i les estrelles i tot això. Doncs bé, vinga, més detalls d'aquesta lluna, d'aquest pleniluni. Sí, perquè dir-ho de forma correcta en català és pleniluni. A mi que m'encanta dir barbarismes, allò que es diu castellanades, no? Els barbarismes, uau! Aquí m'ho puc permetre, que en aquest espai sí. Doncs bé, el nom popular és la lluna d'Esturió, d'aquesta lluna plena. Constel·lació, es situa la constel·lació d'Aquari.

I a més, tot i que no s'ha parlat gaire, aquesta lluna plena coincideix amb un eclipsi lunar parcial, gairebé total, visible durant l'anterior matinada del 27 al 28 d'agost. Doncs amb la nostra sintonia estiuenca, de moment aquesta sintonia la deixarem fins que acabi l'agost o fins a la temporada de tardor-hivern de Ràdio Tordera, la qual ja estem preparant. A més, m'ha dit un ocellet, diu, un ocellet m'ha diu, ja et poso, per la temporada tardor-hivern. És a dir, que farem sis anys la propera temporada, bones vibres. Alguna cosa estem fent bé, Alguna cosa estem fent bé perquè ja portem moltes temporades i sempre agraïts, molt agraïts a tu. Lluna plena. No m'he d'oblidar de posar la lluna plena al Thriller de Michael Jackson, perquè sempre és costum aquí posar el Thriller de Michael Jackson amb lluna plena. Em dóna bon rotllo. Un dia et parlaré de coses de por. Em dóna bon rotllo això de també de fer guassa amb coses populars, doncs que la lluna plena porta les bruixes i els bruixots, s'aixequen els morts. Ai, ai, ai, no m'adonis. Jo mateix em dic, espera't, atura't. Si fos una hora una miqueta més bèstia, em parlaria, perquè com més bèstia és l'hora de la nit, més por et puc fer. Però, per altra banda, no estaria de més que miressis sota el llit abans d'anar a dormir. Canviant de tema, més cançons, més música. He estat comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Després del 9 ve el 10, l'11 i el 12. Sí, vaig anar a la EGB. I tu diràs, i què està comptant? Els concerts que té programats des del dia... A veure, el dia que no vull dir-ho de memòria. Des del dia 18 de setembre fins al dia 11 d'octubre. Tornaré a comptar-los. Em dóna 12. 12 concerts a la capital d'Espanya. 12. D'un i do. 12. Saps de qui et parlo?

12 esdeveniments a Madrid, presentant les cançons que d'alguna manera per ella van ser teràpia en la seva vida personal, en la seva vida amorosa i també el seu renaixement en el món de la música. Va tornar a fer més cançons, ha tornat a fer més concerts, té una gira que ja dura quasi bé un any i el tour arriba a Espanya i arribant a Espanya arriba a Europa. Arriba a Europa a partir del dia 18 de setembre. Shakira actua el 18, 19, 20, 25, 26, 27 de setembre i també el 2, 3, 4, 9, 10 i 11 d'octubre a Madrid, a l'estadi Shakira. Protagonista. Estic buscant els concerts a Barcelona i penso que Barcelona o no vol o no ha pogut venir de moment. Shakira, cançons com la que escoltàvem al costat de Bizarrap i aquesta de Cardi B. Cançons de la seva gira, del nom de la gira i del nom del seu darrer treball musical. Les xiques ja no lloren.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Porto clavada una espina que em...

No tot és negre o blanc, ni és gris a la sang. El món canvia de color de manera constant. El que t'acabo de dir és un fragment d'aquesta cançó fantàstica de Sopa de Cabra i Trinquell, Que et vagi bé, dins el darrer disc de la banda de Girona, anomenat Ànima, que es va publicar

primer cop al 2025. Dos anys d'història i de màxima actualitat. Anem camí a dos quarts d'onze de la nit. Anem amb aquest ritme de bon rotllo, de desitjar que tot vagi bé, als altres i a nosaltres mateixos, i sobretot, anar sense drames, anar d'una forma harmònica, fins i tot en aquelles reunions familiars.

0: dies que vindran.
1: Tots els dies que vindran, diumenge, dilluns, i així consecutivament, eh? Són cançons que ens porten a reflexionar, com sempre, a través de la bona, bona vibra. Aquest és un cap de setmana, com tots, per aprofitar-ho, i amb aquesta lluna plena que tenim damunt d'ostre, per carregar-nos de bona vibra, de somriures, i sobretot per dir-nos paraules boniques, per dir coses boniques, per traslladar paraules boniques, per pensar paraules boniques. Perquè en el món de les paraules també hi ha una part de la màgia de les paraules. Tria les paraules adequades. Tria-les, ja veuràs quin canvi.

0: Quina cançó més bonica. Les paraules que triem. Aquest és el títol d'aquesta cançó de la banda Els Amics de les Arts.
1: Del 2014 he triat un banc de blancs. Arribo a casa i queda clar, no m'esperaves.
0: Una cançó que es podria fer servir en qualsevol encanteri. Utilitzem unes paraules adequades i hem d'anar molt en compte amb les paraules que triem. La paraula té força. La paraula pot fer, doncs, molta força, pot fer molta màgia i forma part de la transformació.
1: I aquí no ha passat res.
0: Anem a transmutar coses boniques, encara més boniques. I aquelles coses que tenen un color així molt lletxot, doncs ens oblidem i les transformem en coses esplèndides. Que l'energia positiva guiï cada moment, aquest cap de setmana. Un cap de setmana de desconnexió, d'energia positiva, i aprofitant per cridar aquest nom tan bonic, aquesta paraula tan bonica, felicitat.

0: Quina energia, eh? Quina freqüència més xula a través de la música i a través de les cançons i a través dels cantants. L'energia és vital, eh? L'energia és vital, vital, és vida. Jo trio l'energia bona, l'energia positiva, l'energia nutritiva. I aquesta nit encara la crido més, perquè fem encanteris de lluna plena.
1: No cal que digui.
0: Fixa-t'hi, eh? Una lluna plena amb un eclipsi solar, un eclipsi parcial lunar. Tot junt, aquí tot junt. Quin mes d'agost més potent. A la lluna nova, que va ser el passat dia 12, hi havia un eclipsi solar del qual tothom va parlar. Clar, era més visible perquè veiem molta foscor. En ple sol, evidentment. I aquesta matinada hem tingut l'eclipse lunar. Parcial, ha estat parcial. I en aquests moments tenim unes estrelletes meravelloses, molt lluents, un cel molt clar, amb una lluna nova preciosa. És maquíssima, molt blanca, molt blanca. Aquesta nit és molt blanca. Com a mínim, així la veig. Lluna plena, agost 2026, combinada amb un eclipsi lunar parcial en el signe de Peixos. Algunes fonts diuen que es combina la constel·lació d'Aquari, eh? Bé, a la signe de Peixos, amb raó, les persones més sensibles ens trobem així una miqueta diferents, una miqueta així rarillos, eh? Rarillos en el bon sentit de la paraula, perquè els peixos, són molt sensibles, molt bons i sempre volen anar com a peix en l'aigua, eh? Es volen trobar còmodos allà on van. Jo no soc peixos, però tinc moltíssim a la meva, com es diu això? La carta aquesta astrològica, molt de peixos. Si algun dia tens l'ocasió de fer-te una carta astrològica, fes-te-la. Val la pena, com a mínim, per entendre't una mica, eh? Destruís la terra, no estalviaria. Ai, lluna plena. Propòsit de vida, per exemple. En paraules, com ens diu aquesta banda, els Amics de les Arts.
1: No cal que digui res.
0: Triem paraules de propòsits de vida. Aquest planuni, aquest pleniluni amb eclipsi, en conjunció amb el nord, s'associa amb una revisió profunda del destí i de la direcció vital. És a dir, podem reflexionar sobre el nostre destí i la direcció que volem a la nostra vida. Clar que tenim la llum i l'ombra, les dues cares de la moneda. Representa, si més no, la paradoxa d'un moment on la màxima llum de la lluna es veu parcialment eclipsada per l'ombra de la Terra, combinant a integrar la inconsciència amb la consciència. D'unidó, eh? Quins deures? Hem d'integrar allò inconscient amb allò conscient. I també posant en marxa una actitud. L'actitud és un ingredient molt màgic. Som...

A través de la música ja hem trobat molts ingredients per posar en aquella olla, on podrem fer encanteris, en aquesta lluna plena. Les paraules molt positives que ens arribaven dels amics de les arts. L'actitud, un altre ingredient bàsic. Segons l'actitud que tu tinguis, doncs aquest encanteri anirà amb un propòsit o un altre, tot i que el propòsit sigui el que és. Però l'actitud és indispensable, eh? Tot està per començar. Un altre ingredient, utilitzant la nostra intuïció, si és bona. Si no és bona, més val que no intueixis o ho deixis córrer. Doncs vinga, altres ingredients. Intuïció i pausa. Amb la influència de peixos, en aquesta lluna plena, l'esoterisme, sí, l'esoterisme, recomana no forçar les coses, escoltar la sensibilitat interna, deixar anar el control i confiar, descansar i tenir present que aviat començarà una acció constant.

Em va molt bé això de ja fugir de la presó que ens en diu els Búhos a través d'aquesta cançó que es diu Actitud. Una presó. Una presó pot ser una etapa on no s'avança, on tot és negre, on és difícil, on hi ha congelació, per diferents motius que ara no cal parlar. El més important de tot és dir caminem, caminem. Anem a tancar etapes. Es considera que aquesta lluna plena és una gran oportunitat màgica per desprendre's de records o càrregues passades i revisar quines creences calen per transformar la nostra realitat. I també hi ha una part en aquesta nit on les bruixes surten. Estan molt divertides. Diria jo que moltes bruixes estan molt catxondes en aquesta nit. Fan allò dels aquelarres. Són bruixes una mica poca vergonyes, eh? Molt divertides, els hi va la marxa.

S'han traït, com m'agrada aquest nom, s'han traït. La banda catalana de rock dur, ai, que ens portava aquesta cançó de bruixes des de Noctàmbuls. Bruixes dolentes, bruixes atrevides, bruixes, aquelarres i reunions. Nit de lluna plena, les bruixes es reuneixen per celebrar aplecs i rituals. Però també hi ha bruixes bones, eh? Hi ha sentències d'amor, la lluna i el navegant.

Finalitzant la segona hora del Bones Vibres amb molta potència, dues de les cançons de S'han traït i aquesta anem a de dreta a la lluna plena. Lluna plena, veuràs pràctiques de vols, vols màgics per la nit, cercant l'abraçada de la llum, de la llum, de la lluna. Més cançons dedicades a aquesta lluna plena.

Hores Bruixes, una de les cançons que hem recuperat de la banda Sopa de Cabra. 6 minuts i uns quants segons de més i ens anem directament a les 11 de la nit. Et dic un petit ritual, un ritual que s'ha de fer, segons els savis antics. Agafa una miqueta de palma beneïda, de ram de llaurer, de panotxes, de blat de moro, i ho poses a la porta de casa. Alguns diuen que a la finestra més alta que tinguis de casa teva, a la paret exterior. D'aquesta manera, allunyaràs els maleficis dels avantpassats. La tradició ens diu que a les nits de lluna plena, als voltants de torres i de castells, les bruixes practicaven els seus vols nocturns. Es llançaven, cridaven, estridaçaven, aterroritzaven. Per protegir-te de maleficis, evidentment, maleficis són coses dolentes, desitjos dolents, de gent d'ara i dels avantpassats. Doncs farem cas. Clavar creus de palma beneïda, rams de llorer, si pot ser beneït també, i de panotxes de blat de moro per allunyar els maleficis dels avantpassats i dels presents. Jo me n'enric, però jo sóc d'aquelles que creu que s'ha de tenir més por als vius dels morts. Divendres de lluna plena, 28 d'agost. Bruixes, vampirs, homes llop i altres supersticions. Conspiracions de la lluna plena. I també hi ha coses boniques a la lluna plena i a l'altra banda de la moneda, l'altra cara, la més blanca, la més bonica. Desitjant-te coses molt, molt xules, molt boniques, que miris amb un somriure, si pots, o en pau. Sempre ens poden fer encanteris bonics, transformació, com el raig violeta, que és el color de la transformació. De part meva et desitjo un excel·lent cap de setmana, que gaudeixis molt, molt, molt d'aquest divendres a la nit, d'aquest darrer cap de setmana del mes d'agost, que trepitgis amb força els darrers dies d'aquest vuitè mes de l'any i encara més trepitjant força amb el peu ferm, amb els peus ferms, els primers dies de setembre. Comencem etapes noves. Per part meva, un plaer, un petó enorme. El meu nom és Maritrini Hernández. Com sempre et dic, sigues feliç. Sigues feliça i fes el bé, que costa molt poc. Mira què tenim de fons. Au. Au. Bona nit. Fins la propera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: aquest estiu al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
7: Ràdio Tordera.

0: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
1: Bon dia, comencem la veu de la parròquia del dissabte dia 29 d'agost, acabant mes ja. Bon dia, mossèn Edwin.
2: Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els nostres oients.
1: Ha viscut ja la primera festa major Tordera.
2: La primera festa, després de diverses festes d'ermites i algunes que tenim per davant. Aquest dilluns hem celebrat l'ofici de la festa de Sant Bartomeu. Hi va haver molta assistència i va venir a concelebrar la missa quatre preveres. T'has adonat?
1: Sí, sí que me'n vaig adonar. Va ser una celebració molt bonica.
2: Bonica, sí. Diguem quin persones teníem. Mossèn Josep Perich i mossèn Joan Morera, fills de Tordera.
1: Sí.
2: Mossèn Rafael Felip, que va presidir, i mossèn Santi Parejo. Ells van ser rectors d'aquesta parròquia en períodes anteriors. En total érem 5 sacerdots per la celebració. Va ser una eucaristia dedicada a pregar pel nostre poble. Hem tingut 12 dies de celebracions on hi ha hagut esveniments per a tota mena de públics i tot tipus d'expressions artístiques i espectacles de focs artificials molt macos, entre altres coses.
1: Sí.
2: M'han dit que era gent premiada de València.
1: Sí.
2: Sí.
1: Premiada en els concursos de Blanes de renom internacional.
2: Ah, sí, sí. Que se los van treure 6 vegades.
1: Sí.
2: Bueno, cal felicitar la Comissió de Festes i Elisabet, la nostra alcaldessa, per l'ànim i la bona realització.
1: Sí.
2: I justament, avui tenim amb nosaltres, amb aquest programa, a mossèn Joan Morera. Benvingut, mossèn.
3: Bon dia. Moltes gràcies, bon dia.
2: Ell actualment és capellà jesuïta i sí que ens agradaria que ens expliqui una mica la seva trajectòria sacerdotal i els seus estudis i les seves actuals ocupacions.
3: Moltes gràcies. Doncs bé, mira, o sigui, ara fa uns 17 anys, no?, que vaig entrar a la Companyia de Jesús, el 2009, i des de llavors, doncs, els jesuïtes passem per diferents etapes en què anem fent una mica la formació. Al principi hi ha 2 anys que en diem noviciat, que ens preparem, agafem una mica les arrels d'aquesta espiritualitat ignasiana de Sant Ignasi de Loyola. Després prometem els vots de pobresa, castedat i obediència, i llavors comença tot una trajectòria de formació humanística, teològica i fins i tot algun grau, diguem-ne, civil, que jo, bueno, com que tenia informàtica, doncs ja no el vaig haver de fer.
2: Ah, informàtica.
3: Sí, sí.
2: Entenc, sí.
3: I llavors jo vaig aprofitar per estudiar llengües bíbliques i llavors em van enviar a Roma a les llengües a Salamanca, i a Roma, doncs, entre Roma i Jerusalem vaig estudiar més la llicenciatura en teologia bíblica, no? Llavors vam fer com una mena de parèntesi una mica més pràctic, que en solem dir magisteri, que és una etapa, doncs, això, de posar en pràctica en una comunitat tot el que és la vivència com a jesuïta, i això ho vaig fer a Tanzània durant un parell d'anys, que passa és que al final em vaig trobar malament i, bueno, vaig haver de tornar una mica abans del temps. Llavors vaig estar un temps aquí per recuperar-me, primer a la infermeria que tenim a Sant Cugat, després a Barcelona, i ara fa uns 7 anys que estic a Lleida. I en allà, doncs, he anat, bueno, desenvolupant moltes activitats i coses, diguem-ne, tant a la parròquia mateix com també a l'entitat que tenim social, que es diu Arrel Sant Ignasi, com amb altres institucions, com l'IREL, l'Institut de Ciències Religioses, que també hi col·laborem, etc., no? I una de les tasques que ara m'han encomanat, que és una mica potser el que al llarg de l'any, doncs, m'ha ocupat més temps, perquè ja portem 4 anys desenvolupant-ho, doncs és un videojoc en espiritualitat ignasiana. Ah. Que d'alguna manera intenta enxarxar a diferents joves que estan en formació, no? que estan a cicles d'FP superiors o a universitats, i que doncs, perquè fan programació o 3D o el que sigui, intenten doncs, posar-se en xarxa per col·laborar en aquest joc, no? Llavors, la idea seria poder treure aquest joc i poder facilitar com un nou llenguatge d'evangelització, doncs que els joves de més o menys de 16 a 25 anys, doncs que puguin tenir una experiència d'una història, una historieta viscuda a través del mòbil, no? Doncs que pugui inspirar-los en aquesta recerca de Déu, en aquesta espiritualitat.
2: I quina temàtica té el joc?
3: El joc es diu Moción Mira Más Allá, aquest és el títol. Fa referència a les mocions de l'espiritualitat ignasiana, ara potser en parlarem, però la temàtica seria una aventura d'un jove que està cursant primer de carrera, del grau de física, i que en el seu anar i venir de cada dia, doncs, ha d'anar coneixent el poble en el que està, que hi havien viscut els seus avis, no? I llavors, en aquest anar i venir i en aquest poble, hi ha una cosa estranya, que aquí ja ratlla la ciència-ficció, no? Que troba unes ulleres, i a través d'aquestes ulleres comença a veure coses estranyes que no hi ha a la realitat. I llavors ha d'anar entenent el per què, s'espanta, hi ha gent que l'ajuda el capellà del poble, l'ajuda un professor de física, l'ajuda l'astrònoma de la facultat, i llavors amb totes aquestes ajudes va entenent una mica què és l'espiritualitat ignasiana i què és també doncs, l'univers, i també és meravella, no? de la creació de Déu i tot plegat. Sí.
2: Les mocions serien així com la motivació interior, la inspiració que Déu ens dona, també els mals i bons desitjos.
3: Sí, té a veure amb això, sí, exacte. És a dir, normalment el que en diem moció és un moviment interior que ens arrossega cap a alguna cosa més profunda, no? Per exemple, són mocions i no emocions, que a vegades potser hi ha la confusió, no? Perquè les emocions són coses com més superficials, volàtils, i en canvi les mocions són més profundes. Serien sentiments, pensaments, intuïcions, tot tipus de moviments interiors que el que fan és moure'ns cap a una direcció o cap a l'altra. Llavors nosaltres el que a l'espiritualitat ignasiana fem és intentar escoltar aquestes mocions en el cos i a través d'aquest escoltar poder discernir, en diem, no? És a dir, poder descobrir si és una emoció que m'arrossega en la direcció de Déu, és a dir, cap a el que Déu vol, o en la direcció contrària. I, per tant, si l'haig de seguir, aquesta emoció, o si l'haig de descartar.
1: El joc es basa en això. I, sobretot, en el concepte d'espiritualitat ignasiana, no?
3: Sí.
1: Ens expliques una mica aquest concepte?
3: Sí, sí.
1: Una mica què, però aquesta espiritualitat.
3: Sí, molt bé. Mira, això es basa molt en Ignasi de Loyola, quan en la seva història va estar en la batalla de Pamplona, ell era com un noble cavaller, diguem-ne, i va ser ferit per una bala de canó, i llavors va haver d'estar doncs, en repòs a Loyola durant molt de temps, no? I en allà s'avorria i va demanar llibres, no? I ell volia llibres de cavalleries, però no n'hi havia. Llavors, bueno, li van donar una vida de Jesús, unes vides de sants, i per no avorrir-se també s'imaginava històries d'aquestes d'anar a conquerir princeses en els castells o el que sigui, no? I ell notava una diferència important, que és que després d'imaginar aquestes coses de les princeses, doncs, mentre s'ho imaginava, se sentia bé. Però després se sentia sec, se sentia buit. En canvi, quan llegia la vida de Jesús o quan llegia les vides de sants, durant també li agradava, però després se sentia ple, se sentia amb ganes de canviar de vida, de ser una persona millor. I això ho va anar notant i va dir, ui, aquí hi ha unes mocions, no? Uns moviments que m'estan dient alguna cosa. I llavors el que va veure és, això deu ser un llenguatge de Déu per que hem d'aprendre a llegir. Llavors ell el que va fer va ser, bueno, a part de decidir doncs, seguir el camí, no de les princeses, sinó de la vida de Jesús, no? Doncs va deixar-ho tot i va començar a ser pelegrí, per tant va deixar totes les seves ornamentacions i el que sigui, va començar a pelegrinar cap a... Ell volia anar cap a Jerusalem, va anar fins a Barcelona per agafar el vaixell, però llavors, bueno, per problemes que hi havia allà, es va haver de quedar a Manresa, i allà a Manresa, per això ara potser alguns oients ho saben, que tenim la cova de Manresa en allà, no? Sí. Doncs en allà a Manresa va tenir temps acompanyant gent i discernint, o sigui, escoltant-se i poder experimentar tot això, i va anar escrivint un llibre que en diem Els exercicis espirituals, que és com un mètode que és per a tothom, no només per jesuïtes, sinó per a tothom qui vulgui, no? Qui vulgui tenir una experiència per poder acostar-se cap a Déu, no? I això es fa, diguem-ne, en diferents etapes dels exercicis que ajuden a passar del caos que solem viure més frenètic a la vida a poder tenir una experiència amb l'Evangeli de Jesús i amb Déu i què m'està dient Déu en aquest moment que estic vivint.
1: Aquest joc que has ideat està dirigit a joves, que de fet els que més busquen aquest tipus d'entreteniment.
3: Sí.
1: I és bo, suposo, s'interessen a través del joc,
3: sí.
1: Però també ajuda a descobrir aquesta part espiritual de la vida.
3: Uh-huh. Sí, exacte. És a dir, el que hem volgut fer és com una traducció, no? Vull dir, avui dia, potser, antigament la gent es llegia llibres, manuals, així, grossos, però avui dia, doncs, els joves és molt el contacte audiovisual, el videojoc, tot això, no? I, per tant, per poder traduir aquesta experiència, el que hem volgut fer és... naturalment, la idea del videojoc potser no és molt ambiciosa, diguem-ne, no es tracta de compartir molts coneixements, però sí de despertar la curiositat per l'espiritualitat ignasiana o per l'espiritualitat en general, i això ho hem fet de la manera següent, que és al llarg del procés d'aquests exercicis espirituals que diem de Sant Ignasi, hi ha com una mena de regles que ajuden a prendre bones decisions mentre escoltem aquestes mocions positives o negatives que sentim dins i que venen de Déu o no, no? Vull dir que depèn de l'emoció, no? Llavors, això, aquestes regles que ens ajuden a prendre decisions, traduir-les a regles del videojoc, no? És a dir, que el protagonista del videojoc és un
2: noi... I pot ser que també a la vida quotidiana.
3: Sí, exacte. Que pugui anar descobrint aquestes regles com una cosa que l'ajuda. I això, el capellà del poble, per exemple, li dona una clau de lectura, d'interpretació, després de viure un passatge. És a dir, aquestes ulleres que dèiem gairebé màgiques, no? Diríem, que va veient coses estranyes al darrere, doncs les fa servir per aprendre a decidir millor, no? I això ho aplica a 9 ajudes diferents del poble. I aquestes 9 ajudes, doncs, cada vegada les va interpretant amb l'ajuda del capellà. Per exemple, posem un exemple, no? És a dir, una regla ignasiana seria... quan estem en temps de desolació, no fer grans canvis, no? És a dir, això, ell en deia, en tiempo de desolación, no hacer mudanza, no?
1: Ja, però a vegades doncs... en aquests moments estàs com... no massa segur, no?
3: Clar, exacte. És a dir, és un moment en què la perspectiva de la realitat, la nostra perspectiva està deformada.
1: Sí.
3: No veiem la realitat tal i com és, sinó la veiem més negativa, més deformada, i per tant no prendrem bones decisions.
2: Sí.
3: Llavors, aquesta norma, doncs, en el videojoc, per exemple, doncs, hi ha un personatge que és la propietària d'un supermercat que se li acaba de morir el marit fa poc temps, que està destrossada i que vol abandonar-ho tot, marxar i tal, i el protagonista d'alguna manera l'ha de convidar a dir, no, espera't, perquè ara estàs malament i no ho entendries, que o sigui, no prendràs bones decisions, no? I al final la convenç, no? És a dir, són com petites regles que el protagonista ha d'aplicar, però que també el jugador, el jove que hi jugui, doncs també anirà aprenent per poder aplicar la seva vida.
1: És clar. Però en si aquest concepte d'emocions de l'espiritualitat de Sant Ignasi ens poden ajudar a tots, a la vida cristiana en general.
3: Exacte, i tant, molt, moltíssim. És a dir, nosaltres aprenem molt a fer Bueno, el primer que s'ha de fer, naturalment, és silenci i és aprendre a escoltar el cos. És a dir, el cos és l'instrument que tenim per poder sentir aquestes emocions, no? Quan, jo crec que quan Jesús deia el regne de Déu està dins vostre, bueno, volia dir moltes coses, però entre elles que Déu no l'hem d'anar a buscar fora, no? És a dir, que percebre a Déu en el nostre interior és molt important i, per tant, dedicar-hi temps, no? Llavors, això, quan sentim que hi ha alguna cosa que ens arrossega en positiu o en negatiu, clar, per exemple, no? Si estem... això donaria per molt, però hi ha com segur diferents etapes, no? Dels exercicis que s'apliquen a la vida diària. Per exemple, jo puc estar en una etapa que sigui molt senzill decidir i que, per exemple, una emoció positiva que em faci il·lusió, doncs, vingui de Déu, no? I una emoció negativa que em provoca tristesa i així, doncs, no vingui de Déu, no? Però, és clar, per exemple, si jo sóc un lladre, imagineu-vos, no? I estic acostumat a robar, doncs, clar, una emoció positiva d'il·lusió és continuar robant. I això no ve de Déu.
2: No.
3: En canvi, una emoció negativa, que és de remordiment, aquesta és la que ve de Déu. Per tant, depenent de la situació personal de cadascú, hem d'anar discernint, sí, prenent la decisió de dir això ve de Déu o no ve de Déu.
1: És,
3: no?
1: Difícil, eh?
3: No, però és com un petit llenguatge, és com un ABC, però mica en mica és una pràctica, no? És com anar en bici, vull dir, sí, vas practicant-ho i de seguida al final ho agafes.
1: Aquest,
3: sí,
1: estar atents si realment, exacte, el que sentim en aquell moment, exacte, ens ve o no ens ve de Déu.
3: Exacte.
1: És aquesta pràctica, no? Que caldria fer.
2: Precisament, sí, vivim una vida molt accelerada.
1: Sí.
2: La idea seria tenir espais per escoltar el cos.
1: I escoltar, exacte, això.
2: Sentir l'ànima del cos, que també,
3: totalment,
2: és molt important.
3: Important.
2: Segurament molts dels nostres ullers no arribaran al joc, però segurament que aquestes emocions sí que fan part de la vida.
3: Sí.
2: Molt bé. Aprofitant que tenim un sacerdot que a més té que veure amb el món digital, ja que està desenvolupant aquest joc, i la seva aplicació a la vida cristiana, no puc desaprofitar per demanar-li que ens digui què li va semblar la primera encíclica del Papa León i quina expectativa té sobre el desenvolupament i participació de la IA al món present i en el futur immediat.
3: Una gran pregunta, perquè sí, és molt actual realment aquest tema, i jo en primer lloc me n'alegro molt de que hagi

0: positius i aspectes negatius, no? Diria, algun aspecte positiu seria que aporta una visió molt social, és a dir, potser diria, més que només en la intel·ligència artificial, fa com un compendi de la doctrina social de l'Església, és a dir, té una profunditat i una aplicació també al que estem vivint avui de recordar doncs, que el diner de les empreses no ha de ser el prioritari, sinó la persona, és a dir, tot això, no? I també toca, entre altres temes, la intel·ligència artificial la toca veient els aspectes positius que té d'avenç, d'evolució, però també els perills, no? És a dir, perills de biaixos, perills de que un oligopoli, un petit grup de gent, doncs, tingui massa poder en el món per poder dominar, exacte.
1: Que s'està produint, això.
0: I s'està produint, sí. I, de fet, per això, els treballadors de les mateixes empreses d'intel·ligència artificial estan demanant més regulació perquè estan veient que es pot anar de les mans de seguida, no?, tot això. Això potser serien aspectes positius, no?, que jo penso que l'encíclica té la força i el coratge de pronunciar i de dir clar per tal de contrastar amb la realitat. Llavors, potser algun aspecte negatiu que sí que em va fer una mica de pena era el fet de que respecte a l'encíclica, per exemple, Laudato Si, del Papa Francesc, que era més holística, més amb una comprensió en què tota la creació té un valor intrínsec, aquesta és més, en diríem en termes tècnics, potser antropocèntrica, és a dir, que només l'ésser humà està al centre, per dir-ho així, no? I llavors, potser he trobat a faltar una mica aquest ventall una mica més ampli de dir tota la creació mereix una protecció i un valor intrínsec, no? I una mirada com d'estima, no? Però, diguem-ne, entenent que aquest procés de la doctrina social de l'Església, fins i tot històrica, doncs ja està dins, doncs penso que és un avenç, i tant. I pel que fa a la intel·ligència artificial avui dia, És un gran repte. Jo crec que encara no hem vist res, realment.
1: Segur que no.
0: I el més perillós potser és que se'n pugui anar de les mans, és a dir, que, per exemple, intel·ligències artificials entrenin altres intel·ligències artificials de manera que el procés d'entrenament sigui exponencial i al final els llenguatges ja no els comprenguem els humans perquè siguin massa intel·ligents i nosaltres acabem gairebé com a les seves mascotes, per dir-ho així.
1: Ens sobrepassin.
0: Però, per altra banda, hi ha aspectes molt positius. Jo penso que tampoc hem de tenir una relació amb la intel·ligència artificial com de por. Jo ara mateix l'estic fent servir pel videojoc per desenvolupar coses molt més de pressa. Però, a banda d'això, hi ha també en la medicina, en aspectes de diguem-ne, d'avenços més, no sé, d'arquitectura, de desenvolupaments de química, de proteïnes, mil coses que estan ajudant també, per exemple, teoremes matemàtics que després es revertiran en aspectes de tecnologia, exacte. Sí. Vull dir que en aquest sentit hi ha tot un conjunt de saber que està potenciant la intel·ligència artificial que farà que l'ésser humà tingui molt més poder, però, esclar, com sempre, depèn de com es faci servir aquest poder. Requereix una responsabilitat molt gran.
1: I en quines mans estigui.
0: Exacte, i en quines mans estigui.
1: Sí.
2: Molt bé. Agraïm entranyablement a mossèn Joan Morera, que enmig del seu descans hagi tingut bé voler acompanyar-nos. I primer, també per la col·laboració a l'ofici de la festa, i després avui estigui acompanyant amb aquest programa.
0: Amb molt de gust,
2: sí.
0: I tant.
2: Aprofito perquè ens solidaritzem amb la catàstrofe natural al Tíbet, que potser arribi a milers de pèrdues humanes.
1: Sí.
2: Ara tenim un temps una mica delicat a nivell global.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, Joan, moltes gràcies, mossèn Edwin.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona setmana.
2: A tu, Dolors.
0: Merci.
2: A tu, Joan.
0: Fantàstic.
2: Adéu. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Ben retrobats un cop més a Església Viva. Avui acomiadarem la secció Esperit i Esport que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes d'agost. Saludem a tots els nostres amics que s'incorporen a la feina després d'un temps de vacances i també saludem a tots els altres amics i amigues que properament faran les seves vacances al mes de setembre. Tant els uns com els altres, bon estiu!
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui amb nosaltres, Alfons Calderón, membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, Alfons.
3: Bon dia. Vivim en un tempo accelerat, bombardejats per múltiples impactes en càrrega emocional intensa, que arriben a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació, també del treball, de les pròpies amistats o fins i tot d'autoexigències no calibrades. L'esperança de vida s'ha allargat, però sembla que tenim més pressa i això sovint produeix neguits. Amb tot, la gestació humana continua sent de 9 mesos, els dies de 24 hores i els anys de 365 dies. Cal desaccelerar, perquè si no, potser ens carregarem la vida, i tal vegada el planeta. La Terra pot viure sense nosaltres. Ho vàrem experimentar durant el confinament per la pandèmia, on la natura semblava brollar i una munió d'animals reapareixia allà on no circulàvem les persones. Però nosaltres no podem viure sense la Terra. L'estiu, marcat en bona part per la canícula sufocant, ens obliga a fer una parada. Com els partits del Mundial, on es va imposar la pausa per hidratació. Alguns temien que això desvirtuaria el joc, però no va restar brillantor el futbol, ni talent als jugadors. Convé aturar-se per reprendre l'alè, o recarregar les bateries en aquesta època de tecnologia omnipresent. Ja ens ho recordava fa un segle Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. I sabia de què parlava, ell que va ser pioner en diversos mètodes arquitectònics. Avui, convé utilitzar fi de bé la intel·ligència artificial, però no estar sotmesos als seus algoritmes que podrien arribar a esclavitzar-nos. Cal redescobrir i fer servir els dons naturals rebuts, que no són pocs. Convé parar per alçar la mirada i veure més enllà, per a contemplar, que és un dels passos per meravellar-se davant la bellesa, per copsar les necessitats dels qui no poden córrer tant, perquè són menuts o ancians, o no tenen les mateixes capacitats. I no gens menys podem aprendre tant d'ells. Reduir el ritme per arribar més lluny i, sobretot, millor. Per aconseguir fita junts i no sols. En aquesta estació de sega cal agrair els fruits. I per què no? Tastar-los i assaborir-los, no únicament consumir-los. És moment propici per crear, en lloc de merament produir. O més ben dit, recrear, ja que de creador en sentit estricte i originari només n'hi hauria un. La paraula vacances ve del llatí vacatio, és a dir, espai buit. Sense buit no existiria el moviment, una de les característiques de la vida. Alguns viuen anquilosats per una rutina encotillada que gairebé paralitza. La serenor, sempre valuosa, i més en circumstàncies crítiques, requereix d'espai mental alliberat de càrregues feixugues que l'oprimeixin. És cosina germana de la paciència, imprescindible en qualsevol gran projecte humà. Per practicar-la, convé lluitar contra l'ànsia i relativitzar absoluts innecessaris que ens hem anat creant, com petits ídols casolans que pauten de manera insolent l'existència quotidiana. Per als afortunats que en disposem, els dies d'agenda relaxada esdevenen un do. Però qui més, qui menys, pot trobar-hi un forat, per petit que sigui. Si treballes, perquè puguis gaudir una mica de la feina, sense anar de corcoll de matí a nit. I tant si has de guanyar-te el jornal aquesta temporada, com si no, per fruir de la senzillesa, de la companyia, de la natura, de l'amor, del coneixement, del temps, en definitiva, de tot allò que ens omple de debò i que pot servir per acostar-nos a Déu. Allà on siguis, estimat oient, bona continuació d'estiu.

Gràcies al nostre company Rafael Corbí anem descobrint els cims de Catalunya. Excursions, experiències i curiositats que ens explica en Rafael, amb èmfasi, sobretot, als cims de la diòcesi de Girona. Rafael, quan vulguis...

0: Avui tornem amb el nostre espai del Cims de Catalunya, el Cims de casa nostra, tot fent una visita cap a la Garrotxa, concretament al Santuari de Sant Julià del Mont, que es troba al cim de la serra que porta el mateix nom, a 903 metres d'alçada. La serra de Sant Julià del Mont es troba al nord del terme municipal de Sant Pau, fent frontera amb Begudà, ja al municipi de Sant Joan les Fonts. Se'n té constància documental des de l'any 866 i podria tenir relació amb els monestirs carolingis, situats sempre al capdamunt de turons. La primera construcció era d'estil romànic, tot i que al llarg dels segles s'hi han afegit construccions d'altres estils. Orientada d'est a oest, els primers raigs de llum del dia entren per l'absis i els últims van a parar a la façana. Es troba en un estat força ruïnós, excepte la torre campanar i la casa de l'ermità, que en foren restaurades. És aquest monestir benedictí que ens porta en una muntanya on una excursió magnífica vulgueu sortir. L'excursió a Sant Julià del Mont és per gaudir de la millor panoràmica de la plana ampla i fèrtil de Santa Pau. És un mirador del parc natural i al capdamunt, com us hem dit, aquest magnífic santuari. Escoltem què en dèiem, com vàrem pujar-hi per fer un dels nostres vídeos dels Cims de Catalunya, que, per cert, podeu trobar als nostres canals de YouTube, de TikTok, d'Instagram o de Facebook. En el dia d'avui hem pujat fins a una zona que és realment preciosa. Es tracta de la zona de Sant Julià del Mont, un cim que es troba coronat per aquesta església que veureu ara mateix. És una església romànica del segle XII, que després fou un monestir benedictí i que es troba dins de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. I aquí veieu, doncs, alguna de la resta de les edificacions. Es tracta d'un cim de 907 metres d'alçada, que es troba, doncs, mireu, allà darrere es pot veure el món, precisament la Mare de Déu del Mont, Rocacorba també, Mare de Déu del Mont queda més cap a aquesta banda d'aquí, i en altres cims que tenim prou coneguts que estan per aquesta banda, com per exemple tots els volcans de la zona d'Olot, Santa Pau, com el volcà de Montsacopa, o el volcà del Croscat, o el de Santa Margarida. En definitiva, que és una zona que és realment magnífica per pujar, per fer rutes, malgrat que des d'aquí dalt, ara mirarem des de l'altra banda, perquè realment el cim es troba una mica més enrere d'aquestes runes que veieu aquí a continuació. La muntanya de Sant Julià del Mont, amb l'església que us hem comentat i que es veieu aquí darrere meu, és un altre dels cims que hem efectuat en el dia d'avui a Cims de Catalunya. 907 metres i dels més prominents del nostre país.
1: Òbviament que val la pena l'excursió fins a Sant Julià del Mont, i si podeu visitar altres coses que hi ha molt a la vora, com per exemple el mateix mirador de Sant Julià, que és una preciositat, la cova dels Encantats, també l'ermita de Sant Abdó i Sant Senen, o el mateix poble de Santa Pau, on a més fareu un bon dinar i que us aprofiti. Sant Julià del Mont, el Cims de Catalunya, avui és el que ens ha acompanyat.

0: Acaba el mes d'agost i també finalitza una de les seccions que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes, Esperit i Esport, amb la Carme Panella. Què tal, Carme?
1: Hola, bon dia a tots.
0: Gràcies per haver-nos portat aquesta secció i ja te fem una renovació de contracte per l'estiu que ve.
1: Per tu a l'olla, queda temps, doncs. Fantàstic.
0: Ja parlarem dels serrells.
1: Va, molt bé.
0: Què ens portes avui?
1: Avui us porto la Maria Teresa Salou Oliveres, gironina, atleta que va ser i cofundadora de la primera secció d'atletisme del GEC, actualment presidenta del Club de Petanca de Montilivi, aquí a Girona. I abans de res, li volem fer una pregunta ben gironina. Què és i què ha representat i què representa el GEC a les comarques de Girona, Teresa?
2: Bon dia a tothom. Primer, gràcies per la invitació. Bé, jo us volia parlar del GEC perquè és que és una entitat emblemàtica. És una entitat esportiva i cultural i social. I a més, és que sense cap afany de lucre. Va estar fundada al segle XX, el 1919, i actualment és un dels clubs esportius referents no només a Girona capital o comarca, sinó arreu, a tot Catalunya. I les mateixes segles ens ho diuen, no? GEC, grup esportiu de Girona, grup excursionista esportiu gironí, i promou doncs aquest esport tant de base com de competició. I bueno, jo crec que per mi el GEC ha sigut doncs el meu motor, la meva, allà on vàrem néixer i allà on doncs hem acabat la nostra carrera esportiva.
1: El motor de molts gironins, a més
2: molts, i a més actualment doncs hi ha atletes d'èlit, vull dir que
1: I en aquest GEC, doncs en un moment determinat es va crear la secció d'atletisme i vostè en va ser cofundadora. Ens pot explicar una mica com va anar tot plegat?
2: Això sempre em fa gràcia com ho pregunten, perquè de fet, va ser una història d'amor, i és així de clar. El meu germà ja era atleta, i era bastant bo, campió de Catalunya de relleus i tal, i estava enamorat d'una noia que jugava en l'equip del CREF de Girona, de bàsquet. I aleshores va fer molta gràcia perquè me va dir un bon dia: mira, a mi m'agrada aquella noia, es diu Teresa, i juga amb el bàsquet del GEC, i va, què podem fer? I jo li dic: mira, no sé, busquem dos o tres persones, diu, va, busquem-los, diu, jo seré el vostre entrenador.
1: Veto aquí.
2: Fantàstic. Pues mira, jo, com que anava a l'institut, feia un tercer de batxillerat, i a la classe hi havia una alumna, Anna Maria Molina, que tampoc hi tenia tanta relació, però que la veritat que amb la gimnàstica era la millor, la veritat. Vaig pensar, doncs, aquesta l'has d'invitar.
1: Molt bé.
2: I, bueno, després parlarem, si en cas, de l'Anna Maria,
1: si
2: perquè
1: no, ara mateix,
2: ha sigut un rècord fora de lloc, no?
1: Anna Maria Molina, pels que probablement no la saben, doncs, era una atleta que va guanyar moltes proves, molts campionats, als anys 60 i principis dels 70, tant a Catalunya com a Espanya. Dóna'ns una mica de perfil, i, a més, sabem que en un moment determinat es va sol·licitar l'Ajuntament de Girona, que li dediqués un espai esportiu o una plaça o un carrer. Qui era Anna Maria Molina i com està el tema?
2: L'Anna Maria Molina va ser una atleta polivalent, és a dir, amb atletisme va trencar tots els rècords que es podien trencar. Va guanyar 24 campionats de Catalunya, 25 estatals, va batre rècords, 52 rècords catalans, que es diuen aviat, no? I 25 nacionals. Va ser també atleta, doncs, internacional en més de 20 ocasions. O sigui que, de fet, és una figura rellevant, no?, del nostre Girona. I la seva figura és considerada com una de les pioneres de l'atletisme femení espanyol. Aleshores, per això hem remogut, perquè l'Anna Maria té, nada menys, l'insígnia d'or de la Federació Espanyola d'atletisme. I, en canvi, aquí a Catalunya i a Girona, doncs, no se li ha fet quasi res. Dintre de 3 anys, vista, farà 50 anys de la seva tràgica mort. I aleshores ja ara som un grup que estem promoguent, doncs, poder-li fer un homenatge.
1: Doncs molt bé.
2: I s'està parlant, bueno, en totes les entitats gironines, i tothom està totalment d'acord, no? Però, esclar, les coses d'aquestes, el procés és lent, perquè s'ha d'estudiar, s'ha de plantejar, s'ha de provar, però estem així.
1: Vostè va exercir la docència durant molts anys. Quins valors evangèlics creu que porta la pràctica de l'esport a la mainada d'avui dia?
2: Bona pregunta, perquè els valors evangèlics són els principis i les actituds de la vida de Jesucrist, i aleshores ens guien a l'acció moral, social i personal. Uh-huh. Aleshores, l'esport és una eina educativa valuosa que afavoreix el desenvolupament integral de la mainada i de les persones grans, també. Uh-huh. Per què? Doncs perquè no només ens enforteix el cos, sinó també que ens ajuda a cultivar els valors evangèlics. I podem contribuir a formar persones, doncs, compromeses, amb el bé comú, amb un missatge que ens porta Jesús, en què podríem citar és que l'amor, el pluralisme, el respecte, l'humilitat, l'esforç, l'esportivitat, és que hi ha tantes de coses, no? La justícia.
1: I tant.
2: O sigui, que l'esport és meravellosament bé, humanament, però espiritualment.
1: També. I, de fet, ara, en aquests moments, vostè, com a presidenta del Club de Petanca Montilivi, té al seu costat gent qui juga transversalment de totes les edats, també gent gran. Expliqui'ns una miqueta què us aporta en aquesta trobada que feu, doncs, uns quantes vegades a la setmana, tinc entès. Què us aporta també el joc de la petanca en aquesta trobada?
2: És que el joc de la petanca és un llibre de text on se n'aprèn i es recorda que la vida és un començar i recomençar. És un joc que ens promou valors personals i socials, i ens converteix l'esport en una eina educativa i inclusiva. Què ens promou? Pues respecte als rivals, als companys, a les normes del joc. Ens ajuda a fomentar la companyonia, ens ajuda a promoure un ambient alegre, i serè i esportiu. Ens ajuda després a coses ben bé humanes, no? A millorar l'atenció, la precisió, el control. Per què? Perquè és que ens demana concentració, ens demana paciència, ens demana perseverança. És un respecte a totes les normes.
1: Molt bé, molt bé. L'any 2020 vostè va escriure un llibre amb títol Qui ho havia de dir, en què justament feia un paral·lelisme entre el joc de la petanca, la vida mateixa i aquests valors que ens explicava. Es pot fer una breu síntesi d'aquest llibre?
2: Oh, i tant, mira, és molt fàcil. Pretén, primer, fer passar una bona estona al lector, engrescant-lo en la lectura, en la reflexió, perquè no estem acostumats avui dia a pensar i a reflexionar. I de què tracta? Són narracions breus que tenen com un nexe el joc de la petanca i s'enllacen amb vivències reals, amb personificacions d'aquestes boles de petanca, i ens transmeten idees, ens descobreixen noves fites i ens ajuden a reflexionar. Perquè, mira, jo sempre dic que la vida és un sac de sorpreses i hem de treure sempre la part positiva de les coses. I en aquestes breus narracions no pretenc res més que això, treure un suc de les petites lliçons del dia a dia.
1: Fantàstic, doncs amb aquest missatge d'optimisme agraïm a la Maria Teresa que ens hagi acompanyat. Moltes gràcies, Maria Teresa.
2: Pues de res, i moltes gràcies a vosaltres.
3: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit a escoltar el Música Sense Complexos, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes d'agost. Gràcies, Xavier.
1: Molt bé,
0: i ara
1: gràcies.
0: Tornarem ja a la periodicitat normal, que és un cop al mes. Eh que sí?
1: Oh, i tant.
0: Gràcies, Xavier, per portar-nos durant aquesta temporada estival les cançons més importants del cristianisme a nivell mundial. Saludem a tots els nostres oïdors, que sabem que tenim seguidors, eh? D'aquesta secció. Molt bé, doncs. Va, Xavier, quan vulguis.
1: Doncs vinga, avui a Música Sense Complexos us porto una cançó de les que transmeten bones sensacions des del primer moment. El seu autor és Patrick Mayberry, un cantautor nord-americà que forma part d'aquesta nova generació de música cristiana contemporània que anem resseguint des d'aquesta secció, amb un estil molt proper a noms com Phil Wickham o Matt Maher, que hem anat escoltant al llarg dels darrers anys. Mayberry combina el worship més actual amb melodies molt pop, tornades fàcils de recordar i sobretot lletres que parteixen d'una fe senzilla i quotidiana. I això és precisament el que trobem en la cançó d'avui, Easy to Praise, que podríem traduir com és fàcil lluar-te. La idea de la cançó és molt bonica, quan un s'atura i mira tot el que ha rebut, quan recorda la bondat de Déu i totes aquelles vegades que l'ha sostingut, lluar-lo deixa de ser una obligació i es converteix gairebé en una resposta espontània. De vegades relacionem la pregària només amb demanar coses, ajuda'm en això, acompanya aquella persona, soluciona aquest problema, i evidentment també podem pregar així, però la música cristiana contemporània recupera molt aquesta altra dimensió de la pregària, simplement lluar, donar gràcies, celebrar Déu pel que és. I musicalment tot això es tradueix en una cançó alegre, fresca i molt enèrgica. No és una peça per quedar-se assegut reflexionant, sinó d'aquelles que conviden a cantar i fins i tot a començar el dia d'una altra manera. Escoltem, doncs, Easy to Praise.

0: recta final d'Església Viva. Anem a conèixer abans quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 30 d'agost i acomiadem a la Marga, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes. Gràcies, Marga.
1: Gràcies a vosaltres.
0: La Marga Gonzalvo és professora de religió de l'Institut de Santa Eugènia de Girona. Com vulguis, Marga, fins una altra.
1: Mateu 16, 21, 27. Els apòstols estan impressionats com Jesús els havia dit que era el Messias. Jesús els posa en la realitat i els parla dels seus plans. Pere expressa el que els altres no s'atrevien a dir, reprèn el mestre. Jesús es dirigeix cap a la creu i convida els seus deixebles. Consta entendre la lògica divina. La creu no implica desventura, sinó oportunitat d'acompanyar Jesús. El camí que mena al triomf gloriós passa per la passió i la creu. Santa Josefina Baquita, segle XIX-XX, és exemple, esclava i venuda, història de superació. Va transformar el seu dolor, perdó i la gratitud. La fi de tot és sumar, és assolir la felicitat, però no s'aconsegueix quan es busca allò més còmode. Aprendre a tenir un cor enamorat quan hagi d'estar al costat de la creu, amb serenor, però sempre amb alegria i pau.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Aljosa, al mercat dominical de Tordera, a prop de la ràdio. T'hi esperem.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
3: En aquest capítol del Paraules evitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
4: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
3: Vaja, que he anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
4: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
3: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
4: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
3: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
4: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument, doncs, són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
3: I lutier, com ho hem d'escriure en català? Amb H o sense?
4: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull lutier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho, doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalano parlant llegeix lutier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
3: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
4: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que ja el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
3: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral, que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
4: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
3: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
4: No tinc innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu, i això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves, sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet, voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat, de buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni. És el que fa que soni i, a més, que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima. És a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: El diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers. Entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables, tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure... No per no dir.
0: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
1: El primer capítol del Paraules Habitables el dediquem a parlar del Paraules Habitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del TermCat.
3: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava en la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica, és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
1: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
3: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog, també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes. perquè la fesomia de la llengua no variï. No sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
1: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
3: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, esclar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, esclar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és big data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de hacker, que s'escriu tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació, en català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
1: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
3: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de que si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana et sembla que no és el mateix, quan en realitat en molts casos en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. És una paraula que ja existia en la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
1: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
3: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzin les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
1: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
3: En català ja tenim introduït plataforma forma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al diccionari de la llengua catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaire, no? Sobre on es fa un muntatge, però en canvi aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara arran de

0: Cat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs, l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I a més, hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
1: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
0: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el Cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Paraules Evitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
1: Mmm, que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
4: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa o la col xinesa o l'encinesa

0: amb espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien, i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa, perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
1: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
0: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè és justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana. Cuina global, com les pizzas.
2: Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida.
0: Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, pum, al moment... moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans, i ara doncs el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català. però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
3: La pregunta Termcat.
1: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
4: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà, en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres, en veritat, el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però doncs quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Paraules Habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Piulada. Missatge curt amb un nombre de caràcters limitat i que pot incloure contingut multimèdia que es publica al Twitter.
1: L'ocellet blau de Twitter, que ara volen canviar per una X en blanc i negre, que francament no és massa atractiva, és un cas d'estudi de com la llengua integra els nous canals de comunicació que són les xarxes socials. Des del Termcat, avui em piulen la Marta Graner i la Sandra Cuadrado.
6: La primera arribada va ser tuit, l'escrivim a la catalana, o sigui té U i llatina T. És una adaptació de la forma anglesa a les regles catalanes, però és ben curiós que també a través de les xarxes ens en vam adonar que de seguida coexistien les dues formes, piulada i la forma adaptada a tuit. I podríem dir que totes dues coexisteixen per igual i fins i tot no només s'ha quedat la cosa empiulada, sinó que també hi ha totes les formes verbals, no? Fer una repiulada, repiular coses... O sigui, hi ha hagut tota la cadena lèxica que ens ha permès desenvolupar aquesta forma sense cap mena de problemes ni haver de recórrer a l'anglès. O sigui, que realment és un cas d'èxit.
7: Segurament lèxic també ve perquè ja d'origen la forma piulada va sortir dels usuaris, no? Perquè era tan clar la cosa del tuit, de l'ocellet, que es va buscar una alternativa i no va ser una qüestió més imposada o més reflexionada a posteriori, sinó que ja d'origen va sortir i a partir d'aquí ha permès això que dèiem, fer tota la família. I era un cas difícil perquè no és aquells en què una simple traducció serveix, no? N'hi ha molts altres que potser també els fem servir en anglès i no caldria, com el missatge directe, del direct message, el duet aquest del TikTok, que és un duet, que són molt senzills de traduir. En canvi, en aquest sí que calia un cert enginy per traslladar la forma al català i va ser possible.
1: Està clar que la iniciativa popular és important, però suposo que el temps de resposta també, oi, Sandra?
6: En el cas del lèxic, dels termes que hem treballat de xarxes, el que és fonamental és que la proposta arriba tan bon punt es detecta el neologisme. De vegades hi ha altres àmbits que per la complexitat del concepte requereix un estudi més aprofundit que fa que potser l'alternativa catalana, l'opció catalana, arriba un cert temps després. I realment està provat que com més aviat comencem a difondre, i justament en aquest cas, no?, també a través de les xarxes, la proposta catalana, més garanties d'èxit pot tenir.
1: Però que hagi funcionat en el cas de la piulada no vol dir que la fórmula sigui universal. O sí.
6: També passa de vegades que d'altres, per exemple, que van, bueno, no, les vam fer circular d'una manera paral·lela, com el tema del moment pel trending topic, i aquesta que no ha tingut el mateix èxit. El sentim, però no el mateix nivell. Al final, la decisió final la té el parlant. I si tu tens story per la fórmula d'Instagram i em pots dir història i com a parlant continuem dient story, doncs aquí està clar que el català hi perd. Quan no hi ha cap mena de problema, perquè semànticament història és molt transparent i tenim molts altres exemples, no?, com les històries destacades. Al final crec que hi ha d'haver també una voluntat dels parlants per, no?, per apostar per les nostres propostes.
8: Bon dia, són les 8:45 del matí, estic sortint de casa. Avui m'espera un dia molt godet.
6: Actualment hi ha gent jove que està generant continguts audiovisuals a les xarxes en català, ho estan fent molt bé, amb una regularitat que segurament amb altres franges d'edat no la tenim, i també estan difonent aquest missatge, no? I el fet de que es faci en català, això, bueno, hi ha una traçabilitat del discurs que probablement des de les institucions no hi estem arribant, i ens fan una feina, jo crec que treballem, no?, conjuntament, fan d'altaveu. I ho estan fent molt, molt, molt bé.
1: Marta, a banda dels joves, tu expliques que una altra clau per normalitzar el vocabulari de xarxes socials és no passar-se de frenada.
7: El sistema ha de tenir una mica d'equilibri. I jo quan ho miro en conjunt penso, bé, doncs, els que són més senzills, provem de dir-los, aquests que ha esmentat la Sandra. Ja n'hi ha de complicats, que aleshores haurem de cedir i tenir-los en anglès. Un dels casos més conflictius és el dels Reels, de l'Instagram. Sí. No? Aquest ens els vam plantejar perquè ja, evidentment, feia temps que existia i no hi havia alternativa. Mirant-ho una mica, esclar, vam veure que això ve d'una eina que té com un nom propi registrat, que és l'Instagram Reels. Aleshores, intentar aquí traslladar-ho en alguna cosa que fos així enginyosa i que donés la idea d'un vídeo, vam proposar en algun moment o vam pensar internament que sí, rodet, que sí, però al final vam desestimar-ho. De fet, l'eina es diu Reels i es manté una mica com el nom comercial, encara que es fa servir també de manera genèrica. Vull dir que si mirem en conjunt, doncs, ja que en alguns casos no hi ha la possibilitat, en els que és senzill fer molt pas i que la llengua no sigui tan, tan plena de formes alienes. No em vull saber.
1: Em poseu algun exemple?
6: Per exemple, si en lloc de dir fer un like, diem fer m'agrada, fer un m'agrada, no?, que permet tota la teva flexibilitat, tant amb substantius com un m'agrada, com fer un m'agrada, això és ben senzill. O bé el postureig ha funcionat, no hi ha cap mena de problema. Sí que és veritat que de vegades, doncs, el hater odiador, això ha costat més. Bé, doncs no passa res. Algunes funcionen més, d'altres bé, queden en un altre terreny. També hem de tenir en compte que hi pot haver diferents registres. Una qüestió és un registre formal, si has d'escriure un article sobre l'impacte de les xarxes o sobre el màrqueting digital, i sobretot si es fa des d'un àmbit institucional, acadèmic, és ben fàcil buscar quina és la solució catalana. Ara bé, un registre més informal, com podcast, un contingut audiovisual, doncs es poden adaptar altres fórmules, i per això de vegades proposem més d'una opció, perquè també el parlant discursivament tingui diferents possibilitats, i crec que aquesta és la garantia de l'èxit, no ser flexibles.
1: I en el cas de les marques comercials, què es pot fer per regular l'entrada al mercat de la llengua?
7: Quan hi ha la voluntat de qui ho fa de posar un nom comercial i que aquell sigui el que funcioni, és difícil anar-hi en contra. Professions, aficionat a una cosa, doncs es fa amb l'accent al final. Per tant, es procura que aquestes formes, tot i que s'agafen a partir de la denominació comercial, és allò d'adaptar mig-mig, no?, tinguin una pronúncia a la catalana. Qui fa servir TikTok, doncs, esclar, en català s'ha fet una forma a partir de TikTok, que és TikToker, preservant la grafia tal com és amb les cas, Instagram, Instagramer.
6: També tenim el cas de les dades massives, no? Uh-huh. El Big Data.
7: En aquest cas, a l'inici es va procurar fer com una forma alternativa, que és aquest de dades massives, però després analitzant-ho i veient també el significat, els experts, un cop això cada vegada és més i més present, es va veure que en català es havia d'acceptar Big Data, que és la forma principal, encara que dades massives encara és l'alternativa i es pot continuar dient, perquè el que traslladava més aquest significat no era el mateix massiu segons en quins contextos que aquest Big. Bé, i ara en català es pot dir dades massives i Big Data com a forma alternativa també, si es vol.
3: La pregunta a Termcat.
1: Com sempre, acabem el capítol amb la pregunta corporativa al director del Termcat, el Jordi Bové. Avui volem saber com s'ho fan per comunicar els termes que regularitzen. Jordi, com arriben aquests termes als parlants?
4: Hi ha casos de comunicació, diguem-ne, més volguda, activa, que és quan, evidentment, s'aprova el terme, doncs, per exemple, els que aprova el Consell Supervisor es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat i representa que són de seguiment obligat dins de l'administració, cosa que vol dir que ja t'assegurarà que es vagi fent una difusió. A més, tenim doncs, també el que seria per xarxes socials, també tenim doncs, seguidors, que són maneres d'anar-ho estenent. També tots els que en diríem nosaltres els mediadors lingüístics, o sigui, la gent que treballa en doncs, assessors lingüístics als diaris, tota una sèrie de gent que ells segueixen aquestes decisions, que normalment les poden veure directament per xarxes, i també, evidentment, aquests termes entren al Cercaterm, entren a l'Optimot, que són a les nostres bases de consulta pública i que, sobretot, evidentment, la gent amb una mica de sensibilitat doncs, van consultant i allà ho van trobant. També ho trobaran en els diccionaris que anem fent. I aleshores és anar trobant vies per anar fent aquesta extensió. Si realment la gent doncs, dels diaris, no, per dir-ho d'alguna manera, de la ràdio, veuen que és aquella forma, normalment ens fan cas i la difonen. Per exemple, a la Viquipèdia, ells sistemàticament miren què aprovem i ells introdueixen també aquestes propostes dins de la Viquipèdia. Ells fan el canvi, per tant, diguem que va tenint aquesta extensió indirecta les formes que proposem. I és cert que a vegades doncs, els àmbits especialitzats més durs, doncs, potser ells es mantenen inalterables, no?, aquestes decisions, a vegades volgudament, perquè diuen, mira, si tota la vida ho he dit així, ara no canviaré, però el que intentem, sobretot, és que no sigui per ignorància, és a dir, que realment intentar arribar a ells. Tenim aquesta xarxa d'especialistes, també tenim una línia que en diem de portals temàtics, terminològics, amb terminologia específica dels àmbits, per intentar anar arribant cada cop més a aquests experts.
3: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
13: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Paraules habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
1: És increïble que a aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debat sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'afecte, i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del Termcat, que coordina la Sandra Cuadrado.
14: El terme consentiment és un derivat de la forma verbal consentir, que alhora prové del llatí consentire, i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets fonamentals, i que el conveni d'Estambul, el conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una llei, coneguda com la llei del només sí és sí, però que el terme del consentiment ve de lluny.
1: Drets humans, Istanbul. Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
14: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona, doncs també et pots posar d'acord, no?, en el que demanes o en el que deixes de demanar. Un dia et pot fer més gràcia una cosa i pels motius que siguin, doncs aquell dia doncs no et ve de gust de postres, doncs un gelat de llimona. Aquell dia el voldràs de xocolata, encara que no te l'hagis pres mai. Perquè doncs, en el consentiment és el mateix, o sigui, no podem deduir cap pràctica per un comportament previ. Una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema, no?, que tenim com a societat, i que això, evidentment, doncs, no té raó de ser. Com dèiem abans, no?, que el tema del consentiment és un tema intocable que posa l'atenció de les dones en el centre i que no canviarà per més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets fonamentals, de drets humans.
1: Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari? L'assetjament sexual, per exemple.
14: El terme assetjament sexual, en anglès sexual harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1975. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant que trobem termes per designar i per codificar les violències masclistes que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en aquest diccionari, en la terminologia del consentiment, els que ens vam proposar és descriure tots aquells termes que siguin necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual. Un petó, per exemple, sense consentiment, és violència sexual. No és fàcil identificar què t'ha passat, no? Quin tipus de violència has viscut, perquè de vegades no és una violència explícita, no? Com el que ens podem imaginar, no? Una violència que deixa un senyal físic, ni molt menys. I només quan trobem un nom que les designi, podem identificar, a través de la definició, que allò que t'ha passat és una forma de violència masclista i que t'ha passat estrictament per una cosa, i és perquè ets dona. Escolteu amb atenció
1: aquest crit que ressoni. I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha?
15: Hi ha violència digital, violència sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària... Per exemple, un tipus de violència digital que malauradament és molt conegut és el sexpreading. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió se'n diu pornodifusió no consentida. En aquest cas hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar una alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els han registrat o bé una tercera persona.
1: Algun altre exemple?
15: Pel que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular a una persona mitjançant la negació persistent, la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramaturg Patrick Hamilton, de l'any 1938, i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convenç lentament la seva dona que està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi. I per punxar-los els collons. Long ago in this kingdom by the sea. Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat 2 segles. I aquesta mena de discurs pretesament esteticista que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes és encara malauradament vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
3: La pregunta a Termcat.
1: Abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del Termcat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que fixeu vosaltres que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I si és el cas, com ho fan?
4: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai ni té... no hi ha motiu perquè hi arribi, en el diccionari de la llengua general. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentint els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fent més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i en principi del que seria la Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar i, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Comença ara aquí el nostre viatge pel món de la música, del ball i del concert. Aquests primers 45 minuts els dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació dedicatòria i el nostre fi de festa. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca. I un espai pensat i fet per als músics de casa nostra. Les orquestres, els conjunts, els solistes, els duets i els trios en són els protagonistes d'aquests 59 minuts de ràdio. Si ens volen acompanyar, comença el nostre viatge musical d'avui. I qui et farà costat una setmana més en aquestes 20 temporades de ràdio, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més en directe des del nostre estudi fins a casa teva a través del seguiment de la FM i si volen també es poden seguir a través d'internet. Un agraïment a tots els que recomaneu el nostre programa. Concert que avui comencen amb un musical català. Doncs entrem ja de fons en el nostre concert d'avui i ho farem a càrrec de la Cobla Orquestra Salvatana. Amb ells arrenquem i ho farem avui recordant l'aniversari d'aquesta gran obra mestra que és la música dels Degoll de Gom i aquest Mar i Cel. Amb ells comença el nostre concert d'avui.

aquest mar mediterrani i aquest vaixell pirata. Per cristiana que sóc presonera i amb el pas dels dies i les nits també presoner m'han fet el cor. Aquest capità de mirada fosca, el meu carceller, hauria de ser el meu enemic. Però alhora, l'home que em reté presonera m'ha alliberat l'ànima i ha fet florir una flor impossible.

Se'n va la música de la Cobla Orquestra Salvatana. Mira, ja hem arrencat el nostre ball matinal d'avui. Ho hem fet amb aquesta obra del Maricel, dels de Coll de Gom, en aquest homenatge al teatre català, i hem recordat la banda sonora de tota aquesta gran obra teatral. Ens han acompanyat les veus de la Salvatana, en Miquel Gili, en Xavier Delbert, la Victòria Huguet i també la Noelia Mora. Sota la direcció del mestre Eliseu Quintana, ens han ofert, com dèiem, aquesta posada en escena de l'obra Mar i Cel.

Bons records i un sentiment de sincera amistat ens acompanyen i ens ajuden a compartir aquestes belles melodies brillantment, amics, i interpretades per als cantants i músics d'arreu del nostre país. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio i les seves cançons, que ens ve de petits i sempre ens manté joves i ben atents. I com ja fa 20 temporades, tanquem el nostre programa i l'arrodonim amb un tema musical que segur serà del teu grat. A través dels canals ens pots, habituals dels nostres canals telefònics, pots fer-nos arribar la teva proposta. Nosaltres et posem la música, però tu pots dedicar el programa sencer de la setmana a les persones que més estimeu.

Se'n va la música d'aquests 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Hem escoltat a través d'una de les seves veus aquesta bonica peça musical amb la que tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert. Catalunya plora.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I arrenquem ara ja els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs avui arrenquem aquesta segona part i ho farem amb el gran mestre universal Xavier Cugat. I anem a recordar aquest Cuba Libre.

Doncs així hem arrencat el nostre ballable d'avui, els nostres ballables, amb Xavier Cugat i aquest Cuba Libre. Doncs així hem arrencat, com dèiem, amb la música orquestral, i ara seguim amb música d'un corrido, i ho farem a càrrec de la formació del solista Jordi Bruch, que ja el tenim a l'escenari per compartir aquest corrido, que segur que l'heu escoltat i l'heu ballat més d'una vegada, que diu així: El corrido de Mazatlán.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

0: Ens acompanyarà la música del solista Enric, l'Enric el vocalista, amb un focs elegant per ballar en aquesta hora de matí d'aquest últim treball i que porta com a nom Olvidemos el Mañana, amb la música dels nostres músics.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Doncs ara hi posem una cúmbia. Ens hem ara i viatgem fins a Osona, fins a Torelló, on hi tenim la gran orquestra Venus. Ja els tenim a l'escenari al complet per començar també la seva gira i també per començar a cantar i interpretar aquesta cúmbia que diu així i que comença amb aquest ritme.

Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah! Seguim compartint bona música en els nostres matins perquè Ball Matinal és la festa. I ara hi posem la música d'un merengue. Ens acompanya el solista Raül. Amb aquesta peça que diu així, Hoy tengo ganas de ti, ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: Fantàstic la música del merengue a càrrec de Raúl amb aquest tema Hoy Tengo Ganas de Ti.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Ens posem ara intimistes i ho farem al costat de la Salvatana. A més, ja hem començat el concert i ara és el temps dels ballables amb aquest

Amics i amigues, un brindis per la nostra música, per als nostres músics i cantants. Amb la Salvatana.

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: Tots els estils, totes les formacions de casa nostra dedicades a la música de ball tenen, doncs, el seu moment aquí al nostre programa en aquests 20 anys de música de ball matinal. I ara compartim també aquests 20 anys amb una formació que des de ja els inicis d'aquests, tots aquests anys. Anem a recordar la música de l'orquestra Amoga. I posem ara un cha-cha-cha, un d'aquests que també m'agrada ballar-lo. A Sway! Un d'aquests tranquil·lets, però que sempre va molt i molt bé a aquesta hora del matí.

0: matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Compartim bones històries d'aquests 20 anys del nostre programa. I tancarem ja aquesta segona part del nostre programa d'avui amb la música d'aquests 70 anys de la Cobla Orquestra Rosaleda. I aquest és el seu particular homenatge a la música dels ABBA, amb un dels seus directes.

matinal és el teu ball. Aquest és l'homenatge particular que fan la Cobla Orquestra Rosaleda a la música del Saba, amb una selecció de temes de l'ahir i de l'avui, sota la direcció del mestre Joan Font, amb la música dels nostres músics. Perquè ball matinal és la festa.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Hem tancat ja aquesta segona part amb la música de la Rosaleda i ara obrim ja aquesta tercera i última part i la tancarem amb música també de casa nostra, amb la música de l'orquestra Girasol. Per aquests dies estem en dies de Patum, en dies de Corpus, en dies també d'enramades a Sallent, la Patum de Berga, i també ens acompanya la calor, aquesta onada de calor de les primeres que tenim, que passem doncs ràpidament del fred a la calor. I com diuen la Girasol, no els espanta l'estiu, perquè ells toquen fins que surti el sol. Doncs aquesta és la música de la Patum. I amb ells tancarem el nostre ball matinal d'avui.

Una setmana més saludem a tots els oients repartits per diversos punts del nostre país. Des de la nostra emissora fins a casa teva arriba, com cada setmana, el nostre programa d'avui, Ball Matinal. Doncs anem ja plegant veles. Salutació extensiva que fem arribar també als balladors i amants de la bona música. Gràcies per la vostra escolta. Per compartir també amb la gent que estimeu el nostre programa. També els músics. I salutació que també enviem molt cordialment als usuaris, balladors i balladores dels casals, esplais i sales de ball. I també a la teva comissió de festes, perquè aquest estiu sigui una festa al teu poble, la teva comarca. Sintonitzant amb l'altaveu de la bona música.

0: I entrem al viatge a la recta final d'aquestes 20 temporades de Ball Matinal. Ens queden dos programes que tancarem ja la segona setmana de juny, abans de Sant Joan. Quan arriba ja la calor, nosaltres també pleguem veles i anem a gaudir també dels balls, dels concerts, de les revetlles i del que faci falta. Ja saben que si volen dedicar el programa de la setmana ho poden fer per als nostres canals habituals i a través de la nostra emissora. Allà deixen el missatge i ens el fan arribar. Ens farà molta il·lusió compartir la dedicatòria final de la temporada des d'on ens escolten. Si els agrada el programa, si volen que es continuï en antena, doncs ens ho fan saber. Qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. I tornem més ball en el proper programa. No ens fallin. Amics que gaudeixin del dia del ball, bona setmana de Corpus. Que estiguem tots bons. Salut, amics, que tinguin molt bona setmana. I que la música, on sigui, ens acompanyi sempre. Salut i ball. A reveure.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
6: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Avui us proposo d'escoltar una música que és gairebé impossible que ens deixi indiferents. Són, o els oferirem, els 6 concerts per a flauta, cordes i continu, opus 10, d'Antonio Vivaldi. Són 6 concerts publicats a Amsterdam cap al 1728 i en ells Vivaldi demostra una vegada més la seva capacitat extraordinària per convertir la música en imatges i sensacions. N'hi ha 2 d'especialment conegudíssims. La Tempesta di Mare, el primer, on la flauta sembla lluitar contra les onades, i El Gardelino, el tercer, on la flauta evoca el cant d'un petit ocell, el pinsà. I tenim també La Notte, el segon, molt més misteriós, amb els seus fantasmes i el son. Però jo diria que el més bonic d'aquests 6 concerts és que Vivaldi aconsegueix una cosa molt difícil: fer música elegant, virtuosa i alhora molt fàcil d'imaginar. La flauta parla, corre, canta, juga amb les cordes i de vegades sembla de vegades que es respiri. Per això, si avui tenim uns minuts, deixeu-vos portar per Vivaldi. No cal saber música per gaudir només, cal escoltar-la i deixar que la imaginació faci la resta. Hi ha una nota curiosa, és molt curiosa, i no sabem per quin motiu devia fer-ho, que el concert La Notte és diferent dels altres 5 concerts perquè té 6 moviments amb episodis titulats Fantasma i Sono, mentre que els altres només en tenen 3. Ho deixarem aquí, doncs. Escoltarem ja tot seguit aquesta famosa gravació d'Antonio Vivaldi dels 6 concerts. L'única cosa a dir és que, curiosament, a la gravació, no sé per quin motiu, comença per el concert número 3, el Gardelino, que és en re, i el Gardelino és aquest que jo els hi he llegit, doncs, que se sent el cant del pinsà. Escoltem, doncs, el concert número 3, el Gardelino, que consta de 3 moviments.

Bé, fins aquí ha sigut això, el concert, com els he dit, de que no anaven. Aquest era el número 3 i ara escoltarem el número 2, que és La Note.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la salsa i el sol.

l'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 2.
2: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
3: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc a 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
1: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
3: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus amb molts casos cap al prelitoral barceloní i l'interior de Girona, o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
3: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
2: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
3: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
6: Per això, aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
3: El president ha posat el parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
4: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
3: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
1: I d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables.
3: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
5: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
3: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
3: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar, i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat en torn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació, que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè els ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
1: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
3: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
1: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
3: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina ja unegen a mig pal, al 9FM Caralàries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantinisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
3: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
10: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
11: Clar, res que neix això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
10: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
11: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
10: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Thalassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
1: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
3: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica cada típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
1: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
3: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
3: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
12: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys és mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
3: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
1: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
3: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del cinquè hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
13: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
14: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes per...

0: Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
2: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
1: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
3: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Es que ha hecho daño.
1: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
4: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
0: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
6: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
7: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert amb aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
8: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
5: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
4: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
0: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
4: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
0: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
4: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Continguts en xarxa.
12: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
13: Claqueta final!
14: És una història de traïció, és una història d'abandono.
15: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
14: ¿Cuál es la pregunta?
12: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
14: Has canviat la cara, t'ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.

0: La constelació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
1: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
2: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
3: Hey, Mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers.
0: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
4: Estarem junts sempre.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com ho sentiu, ara que us han tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: I se m'ha quedat una cara...
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
1: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
4: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
4: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal, com estàs?
5: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
5: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
5: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
5: faig soroll.
1: Modèstia.
5: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
6: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
6: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure.
0: Però de quin tipus? A veure...
6: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
6: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
7: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
7: O altres,
0: O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
7: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
7: Ah, jo no.
0: No?
7: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
7: Sí.
0: Però famosa per fer què?
7: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
5: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
7: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
7: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Bon dia. Deixar-lo aquí.
5: Deixa'm bo de
0: el guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
1: Confio en tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
4: Sí, bé, normal.
0: Jo us he vist, les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
1: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
1: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Que et falta una part de tu, no?
1: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
5: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
5: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
5: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
5: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
4: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me la cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
7: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions, o sigui que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
1: Ah, molt bé, perfecte,
0: o sigui,
1: tot això.
0: Que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí aïllats, com us sentiu?
1: Pues tope desconnectat, la veritat,
0: no? Va, jo crec que no he de ser tan cruel, jo crec que és el moment que us els tornem, o sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
1: Em sembla que no, eh, Jan?
5: No gaire.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
7: Uau.
5: Increïble. Aquell és el meu.
1: Me'l quedo, Jan. Moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, us he de dir que a Espanya...
5: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil es té amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
1: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
5: Negatius.
0: Fort, eh?
5: I el del Baby Shark, com
0: bueno,
5: expliques?
0: Això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
1: Sabent 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
1: Sí, però no per...
0: moltíssim.
1: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, el WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xatejar amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
1: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
1: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que potser...
0: Però després no et falta la part en persona.
1: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada
7: un
0: estàs?
7: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
7: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
7: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
7: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
7: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
7: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Els caps de setmana a mi.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
5: Jo crec que un 3.
0: Quan?
5: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno, o sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada. Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint un
5: moment
0: perquè tenia el mòbil.
5: La persona menys enganxada de moment.
0: Sí, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
5: Tinc alternatives.
0: Com ara?
5: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
5: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
5: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
5: Doncs.
0: O no?
5: Llavors,
0: què penseu,
5: potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
4: No, també et compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
4: Uau, jo sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
8: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
3: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
9: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
10: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
11: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
12: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
13: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
14: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
15: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
16: Estic super enganxada, jo.
17: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
18: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
9: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
18: Quan em treuen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer. Així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
19: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
20: Si em traguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
9: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
21: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
20: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia. Durant tot l'any em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
1: Sí,
0: estàvem escoltant.
1: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
1: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
5: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
5: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
5: No, creu-me.
0: Sí?
5: Creu-me,
0: o sigui,
5: que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar molt, hores.
5: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
5: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
5: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
22: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
22: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
22: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
22: No em deixa.
0: O sigui, se't
22: sí,
0: bloqueja.
22: Sí, però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, o almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
4: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
4: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pot ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc. Però sempre m'ho passo i da igual.
1: Jo potser, mira, Cristian, potser és... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
1: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim. O sigui, mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció, fins i tot, de poder arribar com a dalt, no?
1: Sí, i quan arriba el dia que no té Family Link, pues l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
22: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
22: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
22: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple. Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment. És a dir, prediquen amb l'exemple.
4: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
1: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
5: Digue'm.
1: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona
1: pregunta. Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí, no, o sea, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar, et crema.
1: Exacte, o com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
5: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
5: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així. No? Són prioritats.
5: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
4: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. I ara ens empatia.
0: Laia.
22: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
22: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
22: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
22: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, Laia, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
1: Hòsting,
5: ja que n'estic olorant.
0: Digues, Jan.
5: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
1: Jo crec que 14, jo soc
5: tu
1: de...
5: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
1: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
1: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14...
0: Tu allargaries una miqueta, no?
1: Sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
4: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
4: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
4: clar,
0: a penjar continguts, no? Imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol, per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
22: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm. 13, eh? O sigui, que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
22: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
5: No.
4: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
5: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que...
5: Bé, catxi!
0: Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
5: Hòstia, la guitarra...
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
4: Pel que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
4: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
2: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada. Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
6: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
7: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
23: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
24: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
25: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Si pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
26: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
27: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
28: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
29: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
4: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
4: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
22: M'és igual. O sigui, crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Mm-hmm.
5: Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
5: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo sóc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve d'agut vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció. Perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la Guerra Civil Espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis
0: un mem.
1: abans que...
5: Un tercer pis.
1: Tu saps que poden caure, saltar fins a un arbre?
0: És que a la Loli li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
22: Tampoc tant, eh?
0: No?
22: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
22: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
1: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
1: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
1: I de fet no és que l'estigui utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ha tancat els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
1: No puc, no puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Julia?
4: A veure, al meu institut...
0: Com, tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
4: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys, és que la normativa també ha canviat en els centres?
4: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. I ara, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tant en sèrio.
0: Clar, i he observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
1: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
22: L'altre dia, per exemple,
1: Sí, compta.
22: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonar bé, o sigui... Tot,
0: amb tot el seu so.
22: Sí, tot. Mira. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
22: Ja. O sigui,
0: no fer un gran massa.
22: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no? No sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat en qui podeu parlar?
5: En el meu cas sí que seria així. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
5: Em posaria amb la música. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
5: Els meus companys?
0: O els preferirien mòbil?
5: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
1: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
22: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
5: històries xungues.
22: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
4: Jo igual.
0: També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
1: Quina pena, eh?
0: Real.
1: Absolutament. Pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per... ChatGPT.
1: Déu. M'encanta. Vale. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
4: Sí, informació.
0: Oh, no.
5: No llegeixo llibres. No llegeixo els llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
1: Ja, soc tu. Soc tu.
0: No creieu que la IA...
5: Espero que el meu profe de català...
1: Agustín, sisplau, no vaig llegir.
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
1: I socials, i socials.
0: No creieu que la IA ens està... posant una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre?
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
10: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
11: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
12: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

arraconar les lliçons que m'ha ensenyat l'experiència, desembussar les

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: 107.1 FM. Tordera.

0: Doncs bé, amics, avui amb el capítol 38 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, avui el titulem Tenim diners i viatjarem amb el Transcantàbric. I els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico, el lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, la senyora Remei, la Mercè Roura, i la senyora Clara, la Pilar Serra. Bé, si heu seguit la sèrie, doncs sabreu que la família ha heredat i ha disposat fer un viatge en tren, un dels més cars. El preu del transatlàntic Gran Luxe per la temporada 2026 és d'aproximadament 9.900 euros per persona en una suite doble pels viatges de 8 dies i 7 nits, tot inclòs. Aquí sí que no sabem què és el que hi entra, vull dir, tothom. Hi ha quatre maletes gegants, bosses de mà i una gàbia del Quico coberta amb un drap. El Genaro intenta tancar una maleta assegut a sobre. La Filo revisa una llista interminable. Però, mentrestant, Genaro i Filo treuen maletes al passadís, apareix la senyora Remei. Us en recordeu de la senyora Remei? Els primers capítols va sortir. Doncs sí, surt amb una bata i una escombra.
1: Però on aneu amb tant de farditxo, Filo? Què us han fet fora de casa?
2: No, Remei, marxem amb el Transcantàbric, un creuer sobre rodes, de luxe, saps? Fins a Santander.
1: Ui, el Transcantàbric, he sentit que totes les habitacions són tan estretes que si vols canviar de pensament has de sortir el passadís. I amb aquest ocell? A Santander hi ha moltes gavines, se'l menjaran viu.
3: Ja comença la malastrugança. Escolti, Remei, que el tren és de 5 estrelles, té bany privat i tot.
4: Remei, ets una garsa. Santander. Volem marisc.
1: Escolta el bitxo, Filo. A Santander hi plou cada 10 minuts. Porteu el paraigua de ferro, que el vent del Cantàbric ho girarà com un mitjó. Quin inconvenient anar tan lluny per mullar-se.
2: L'avantatge és que el tren s'atura a les estacions de nit per dormir. Una anècdota real. Remei, no ens mourem gens. Dormirem com a casa. No com tu, que cada cop que passa el camió de les escombraries se't mou el llit.
3: Filo, per l'amor de Déu, que anem en el Transcantàbric, no a colonitzar Mart. Per què necessites tres abrics si anem a Santander a l'estiu?
2: Genaro, a Santander hi ha el Galleguillo i el vent del Cantàbric. I si anem al Palau de la Magdalena... No, vull dir que hem d'anar mudats. No vull que la gent pensi que som uns turistes de xancletes i sorra.
4: Passa't el barret, Filo, que farà fresc el sardinero. Visca el biquini, visca Blini amb el caviar.
3: Tu calla, que com et maregis el tren et tanco al bany de la suite. Filo, saps quin és l'inconvenient principal? Que aquest tren es mou i el lloro té un sentit de l'equilibri de fira.
2: L'avantatge, Genaro, és que el tren dorm a l'estació. No es mou de nit. El Quico podrà descansar com un rei mentre nosaltres tastem els formatges de Cantàbria al vagó del restaurant.
3: El que descansarà serà la meva visa, que quedarà buida. Filo, que no arribem. El Transcantàbric no ens esperarà pas a la via per una maleta de putingues.
2: No són putingues, Genaro. És el protocol. En aquest tren hi va gent de bé. No hi podem anar fets uns nois derracados. Has agafat el repel·lent del Quico?
3: El lloro no necessita repel·lent. El que necessita és que el deixem amb la teva germana.
2: Amb la Paquita? Ni parlar-ne. L'últim cop que el va ensenyar a dir paraules lletges i a demanar gintònics. El Quico ve amb nosaltres. És un mes a la família.
4: Volem cacauets. Filo,
0: arriben carregats a l'agència. Els rep amb un somriure que es va glaçant en veure el lloro.
5: Benvinguts, família Gennaro. Tot a punt per al luxe del nord?
2: I tant, però tenim un petit dubte tècnic. On anirà instal·lada la suite del Quico?
3: El lloro té tendència a marejar-se en les curves del Cantàbric, així que volem saber si el tren té servei de veterinari o si el fil musical de la suite Gran Lujo el pot calmar.
5: Escolti, el Transcantàbric és un hotel 5 estrelles sobre rodes. Tenen avantatges increïbles. Esmorzars a la carta, excursions programades a Santillana del Mar, vistes al mar, però les mascotes... L'espai reduït de la cabina per una gàbia. El preu del suplement per aus tropicals, sí, és un fet i té un cost.
0: S'escolta una botzina de cotxe a fora. És el trasllat que els ha portat a l'estació a l'aeroport.
3: Filó, o es queda el lloro o em quedo jo. No veus que el Quico es pensarà que és un pirata amb tant de mar i no ens deixarà dormir?
2: Gennaro, no siguis dramàtic. La gent ha dit que hi ha fil musical. Li posarem música clàssica i anirà com una seda.
5: Família, el cotxe ja és aquí. Recordeu que a Santander fareu la visita al Palau de la Magdalena. És elegantíssim. Si us plau, pugin al cotxe. El Transcantàbric és una experiència de la vostra vida. No deixin que un bec i quatre plomes els espatllin les vacances.
3: Escolti, agent, la Remei diu que el tren és estret. Digui'm la veritat, el Quico i jo hi cabem alhora a la suite?
5: Senyor Gennaro, és una suite Gran Lujo. Té llit de matrimoni, sofà i un bany amb hidromassatge. L'únic inconvenient és que el lloro no pot entrar al menjador durant el sopar de gala.
4: Gennaro, paga el bitllet. Quisca luxe! Quina conya de terreny!
2: Tu, Quico, cap paraulota davant del revisor, entesos? Som-hi, Gennaro. Imagina't, tu i jo, una copa de cava mirant la costa d'Astúries.

0: Filo, el lloro cridant terra a la vista. Cada dos minuts ens faran baixar a mig camí.
1: Cap problema. El Quico es quedarà a la suite mirant el paisatge de la costa càntabra.
2: Jo vull anar al casino. Jo vull anar al casino Santander. La nòvia del mar. Filo, posa't les perles.
3: Ah, un altre avantatge. El trasllat des de l'estació de Santander fins al gran hotel Sardinero està inclòs. No hauran de carregar res.
0: Ai, això m'agrada. Però m'han dit que el tren va a 45 km hora. Això és desesperant.
3: No és lentitud, senyor Gennaro. És slow travel, per gaudir de la vista. És l'avantatge de no tenir pressa. A Santander arribaran descansats per menjar-se unes bones raves davant del mar.
1: Som-hi, Quico. Imagina't, el tren xiulant, el verd de les muntanyes, el blau del mar de Santander. I nosaltres allà com si fóssim la família reial.
2: Adéu, rei, pobra dona. Trans Cantàbric. Cosa fondo! Santander! Allà anem!
4: No se lo pierdan en vivo y en directo. Está declarada de interés turístico desde el año 2000. Y vamos a recibir al coro Ronda Altamira de Santander.

I així és com comença el viatge més boig de la història ferroviària. Que Déu ajudi el revisor de Santander quan vegi entrar aquest lloro. La Filo saluda com una reina i el Genaro tanca els ulls resant per arribar sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren i com a inici d'un final.

0: Capítol 39 de Se m'ha escapat el lloro. Avui toca el creuer. Els que seguiu la sèrie sabeu que hi havia una discussió o creuer o tren. Bé, vam fer el tren, el Transcantàbric, i avui toca el creuer. I els personatges seran la Filo com a Nuri Pujol, o diem la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico Lloro, o Lloro Quico, com la Nuri Pujol, narrador sobre errors humans. Tenim el capità Giorgio, que ens el farà l'Alberto Rojo, la senyora Pijuan la farà la Leonor Fanegas i el senyor Pijuan en Lluís Palomeres. Recordem què deien en el viatge d'en tren. I el Quico ens deia el següent.
1: Adéu, remei, perdona. Transatlàntic, que has conduit? Santander, allà anem.
0: I la Filó saludant com una reina i el Genaro amb els ulls clucs, resant per arribar a Sa i Estalvi. Així, amb el xiulet del tren com a inici del final. Sí, però avui comença un altre viatge. Recordeu el pacte entre la Filó i el Genaro? Sí, doncs ara toca el creuer, com hem dit. I així és com comença el viatge.

0: Escolta, tu, Monsieur del Carret, compta amb aquesta maleta, eh? És de pell de serp autèntica, d'una serp que va anar a la universitat, pel que m'ha costat.
1: Genaro, per favor, no cridis, que ara som de l'èlit. Deixa el boi. Faci la seva feina. Merci, garçon. Deixi les maletes de Louis Vuitton, les que no són del Mercadillo, eh? A la suite imperial.
2: Naus rics! Pobres empurrines! Cuidado amb la visa, Genaro!
0: Calla, calla, Quico, que t'he comprat el piste de gra d'or. Escolta, Filo, m'han dit que a la suite tenim majordom personal. Tu creus que si li demano que em rasqui l'esquena entra en el preu o em cobraran un suplement?
1: Genaro, ets un ordinari. Mira quina escala. Sembla del Titanic, però sense l'iceberg. Ai, quina emoció. El Mediterrani ens espera.
3: I la Filo escolta el so de targeta magnètica obrint una porta luxosa. Una porta luxosa. Silenci de catifa.
1: Oh, Genaro, mira quins llums. Són de cristall de roca.
0: Cristall de roca? Això es neteja amb el cristassol de tota la vida. O haurem de trucar un geòleg? I mira el llit. És tan gran que per anar de la teva banda a la meva necessitaré el GPS del Transcantàbric.
2: Llit de Puccinelli. Vull un bidet de marbre. Genaro, ai, calla! Brrr.
0: Filó, vine, tenim terrassa pròpia. Escolta, tu creus que si trec una canya de pescar des d'aquí dalt, el capità es posarà tonto? Si pesco un llobarro, això que ens estalviem de bufet lliure.
1: Que estem en un creuer de luxe, home. Aquí no es pesca, aquí es degusta. Ai, mira, una ampolla de xampany de benvinguda sobre la taula.
0: Ah, a veure... Oh, Dom Perignon. Escolta, Filo, això és gratuït o és que, com el minibar dels hotels, que fas un glob i t'has de vendre un ronyó per pagar-lo?
1: És una cortesia, Roc. Beu i celebra que som rics.
3: Obrint l'ampolla amb un pum exagerat...
0: Doncs vinga... Pel Mediterrani, per la pasta que hem guanyat amb la venda d'aquells terrenys i perquè el capità sàpiga qui mana aquí.
2: Pum! A la salut del banc! Genaro, et quedaràs pelat!
1: I que la música italiana no pari, Genaro, que jo... M'he portat 5 pameles i vull que me'n vegin fins i tot les sirenes.
3: I el sopar de gala amb el capità.
4: Mm-hmm.

0: Genaro, posa dret, que ve el capità Giorgio. Recorda, l'esquena recta i no et posis el tovalló com si fos un pitet, per l'amor de Déu.
1: Ai, Filo, aquesta armilla m'estreny tant que si estossego, el voltor sortirà disparat i li traurà un ull a la senyora del costat. Bona nit, senyora. Fijuan, oi? M'encanta el seu collaret. És d'aquells que brillen a la foscor o és que porta piles?
2: És diamant de sang, senyor Genaro. Una peça única de la dinastia Minx.
3: Minx? Minx? Minx de Chiringuito. Vols una oliva, pizza?
1: Calla, Quico. Perdoni, senyora. És que el lloro té un màser en joieria.
4: Buonasera, signore e signori. Benvinguts a la taula del capità. Espero que el risotto estigui al seu gust.
0: Oh, capitano, el risotto és molto bene. Gairebé tan bo com l'arròs amb conill que fa la meva cunyada a Granollers. Però digui'm, aquest vaixell té gaire estabilitat? És que el meu marit té l'oïda interna una mica de fusta.
1: Escolta, Giorgio, et puc dir Giorgio, oi? Entre col·legues de la nàutica. He vist que porten 4 motors. Això gasta gaire, perquè si vas a mig gas, potser ens podrien tornar una part del bitllet al final del viatge, no?
4: Prego? El preu és tancat, senyor Genaro. La seguretat i el luxe no tenen preu.
5: El luxe és una qüestió d'actitud, no de bitllet, senyor Genaro.
1: Ah, sí? Doncs miri, si tinc actitud, que m'he demanat 3 racions de llamàntol només perquè m'han dit que és el més car de la carta. Cambrer, porti'm una mica de llimona per treure'm el greix dels dits, que el vull ben net per comptar els bitllets després.
3: Llamàntol per a tots. Paga el Genaro amb la targeta d'Andorra.

0: Ai, capitano, quina música tan divina! M'encanta aquesta cançó grega que sona... És la Macarena versió Partenenó?
1: No, senyora, és una balada d'Atenes. Demà arribarem a les illes. Espero que tinguin roba còmoda.
2: Acosta l'orella, Filó. Pregunta-li si a Grècia accepten els cupons de descompte del súper, que en tinc uns de caducats, però amb la cara de nou ric que faig segur que colen.
3: El Gerardo es creu que ningú ha escoltat el que ha dit, però no és així.
4: Cupons, per favor, quina vulgaritat.
5: Vulgaritat, la teva cara de botox. A babor. Tots a l'aigua.
3: Fem l'escala a Grècia. La Filó amb la Pamela gegant i ulleres de sol de marca.

0: Genaro, mira quines columnes. Això és el Partenó. Oh, el que queda després de tantes rebaixes. Per què falta mig sostre?
1: Ai, Filo, per l'amor de Déu, quin munt de pedres. Això a Tordera. Ho recullen amb l'excavadora i fan un bloc de pisos en 3 mesos. I quina calor. T'has fixat que els grecs anaven amb faldilles? Molt luxe, però no tenia ni per uns pantalons llargs.
2: Senyor Genaro, això és l'arquitectura clàssica. Representa la perfecció de les proporcions. No s'ha de mesurar en metres, sinó amb esperit.
1: L'esperit està molt bé, senyora, però aquí falta una mà de pintura blanca i un bon aire condicionat. Escolta, Filó, tu creus que si m'emporto una pedreta d'aquestes per aguantar la porta del menjador, algú se n'adonarà? N'hi ha tantes per terra.
3: Cuidado, policia! Genaro, el trullo! Lladre de marbre!
0: Genaro, deixa la pedra, que ens detindran i sortirà a l'ola. Mira, el capità Giorgio també ha baixat a fer la visita. Capitano, opa!
4: Calimera, senyora Filo. Veig que el seu marit està molt interessat en la història o en la construcció.
1: Escolta, Giorgio, estava pensant, aquesta gent no tenien ciment perquè si haguessin trucat a mi, m'haguessin trucat, conec un vidrier que els oferia una oferta per tancar-ho tot amb alumini i vidre doble i tindrien un hotel de 5 estrelles aquí mateix.
4: És patrimoni de la humanitat, senyor Genaro. Aquí no es pot ni tocar.
5: De cop, el Quico obre la porta de la gàbia amb el bec i fent, i tot fent un vol de lloro, flap, flap, flap.
3: Soc l'oracle! Soc l'oracle! Genaro, paga l'hipoteca! Capità, el vaixell! Oli! Capità, el vaixell perd oli!
0: Quico, baixa d'aquí, que és un déu grec. No et caguis a l'Olimp.
6: Això és un sacrilegi. Aquest lloro està profanant la història.
5: El Genaro intenta agafar el lloro amb el barret.
1: Quico, baixa, que et faré a la cassola amb patates.
7: El Genaro s'apega amb un graó i cau sobre el senyor i Joan.
1: Ai, ai, que m'he trencat el peroné de luxe. Senyora Pijuan, no m'estiri del braç, que porto el Rolex de falsificació i se li quedarà la mà.
3: Opa, opa! Trenquem plats! Genaro, vaya el sirtaki amb la panxa!
5: La Filó començant a ballar amb el capità per dissimular el desastre.
0: Vinga, Giorgio, que som nous, rics, però tenim ritme. Això és vida.
5: El so de la música nostàlgica d'acordeó, l'Arrivederci Roma, se sent i el motor suau del vaixell tornant a port.

0: Ai, Genaro, mira quina lluna sobre el mar. Ja s'acaba. Demà tornem a la realitat. El xalet amb piscina de plàstic i el cotxe que fa soroll de cafetera. Però, escolta, que ens treguin el ballat.
1: Més que ballat, Filo, ens trauran els fetges. M'acaben de passar la factura per sota la porta de la suite. Escolta, tu saps què és el concepte taxa d'oxigen premium?
0: No ho sé. Deu ser per l'aire tan pur que hem respirat a coberta, oi?
2: Va,
1: doncs ens han cobrat per cada inspiració. I mira aquí, suplement per lloro amb tendències anàrquiques. Quico, t'he de vendre al mercat de segona mà per pagar això.
3: Prr, prr, prr, Genaro, és un tirado. Torna al Transcantàbric a peu.
2: Truquen a la porta entre el capità Giorgio i els Pijuan per acomiadar-se.
4: Bonasera. He vingut a comprovar si tot està en ordre abans del desembarcament i assegurar-me que el seu ocell està ben tancat.
5: Oh, Filo, estimada, ha estat un viatge pintoresc. Mai havíem compartit taula amb algú que demanés un tàper per endur-se al bufet d'esmorzar.
1: Escolti, senyora Pijuan, que el pernil era del bo. I, a més, amb el que m'han clavat de factura, podria haver-me endut el vaixell sencer. I encara em deurien de donar canvi. Giorgio, escolta, no feu descompte per família nombrosa? Som la Filo, jo i el Quico, que compta com a nen petit perquè no para de cridar.
4: Lo siento, senyor Genaro, les normes són les normes. Per cert, falta un barnús de seda de la seva habitació.
0: Un barnús? Ai, Genaro, no està... No serà aquell drap blanc que m'has posat al fons de la maleta per protegir la figura de marbre de l'Acròpolis?
1: No sé de què em parles, Filo. Deu ser una al·lucinació del mareig.
3: Lladre! Lladre! Porta barnús! Porta barnús posat sota la camisa! Sembla el ninot de Michelin.
6: Quina classe, senyor Genaro. Quina classe.
1: Escolti, Pijuan, classe és el que tinc jo, que pago aquesta factura de 3 folis i encara em sobren diners per comprar-li la perruca al capità. Giorgio, cobris tu tot a la targeta, de la targeta platí. I si no passa, provi amb la de la cooperativa agrícola, que és la que té el gordo.
4: Arrivederci, família. Ha estat un plaer diferent.
0: Genaro, per al pròxim viatge he vist un fulletó. Creuer especial. Diuen que allà no hi ha veïns i el menjar va amb tubs.
1: Especial? Perfecte. Almenys allà el Quico no podrà volar perquè no hi ha gravetat. Vinga, Quico, digues adéu al mar.
3: Adéu, capità Carerol. Adéu, capità Carero. Pròxima parada, la lluna. Genaro, paga el coet.
4: Escolti, senyora Filo, no ho digui als Pijuan, però el meu pare també portava el xoris a la maleta quan anàvem d'excursió. El senyor Genaro em recorda el meu oncle Beppe, que va intentar vendre el motor d'una góndola a Venècia per comprar-se un tractor.
1: Escolta, Giorgio, aquesta gorra t'està petita. Et dono 500 euros i me la porto posada per baixar a port. Així la gent es pensarà que el vaixell és meu i que tu ets el meu xòfer de l'aigua.
4: Senyor Genaro, el meu honor no té preu. Però per 1.000 euros li deixo fer-se una foto i li regalo un clauer del Titanic.
2: La Filo ja està mirant fulletons per anar a l'Antàrtida. El Genaro tanca l'escena dient: Filo, la pròxima vegada anem en barca de rems, que el Quico ja sap fer de motor. Ai, pobra família, no saben pas el que els espera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
7: o a dentalcompany.es.
6: I recorda, no tanquem durant l'estiu.

101 FM. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
2: Entro aquí.
3: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
4: Però això ja deves ser això, no?

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Alexa, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
1: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
0: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
1: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
0: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Se'm toca entrar.
1: Toca entrar.
0: No, no puc entrar? Pom, pom.
1: Està tancat encara,
0: això. Encara està tancat, això. Ostres.
1: Bé, tu mateix.
0: Bueno, doncs...
1: Ja ets a dins.
0: Ja sóc a dins i en Salvador Romans també està a dins i sí. Està a punt de...
1: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda als que esteu sintonitzant el 107.1 Ràdio Tordera i el programa La Tarda Record, que està patrocinat per una gran companyia, bueno, companyia, vull dir, restaurant, que havia estat instal·lat abans a Alicant i ha vingut a fer una seu aquí a Tordera. És el restaurant Camiral 146, cuiners molt bons, productes de qualitat, i ens obsequem amb una paella per dues persones i està obert del dimecres a diumenge. O sigui, entre totes les trucades i la gent que demani o voti, perquè fem votacions triant un cantant per la setmana que ve, doncs entrarà dintre aquest sorteig, que llavors en Salvador té l'oportunitat de dir un número, que no li deixo dir mai res. Salvador.
1: Sí, ja és difícil, triar un número. Sí.
0: Doncs bé, us direm doncs, que hi ha una paella per dues persones i, clar, si truqueu us posarem un número, si demaneu una cançó us donarem una altra i si voteu us donarem una altra. Teniu l'oportunitat avui de tenir tres números. Què et sembla?
1: Home... Tres números?
0: Tres números els hi donarem.
1: Però que reparteixes moltes coses? Ara?
0: Sí, la paella. Per dues persones, plena. La paella plena d'arròs i peix. Sí.
1: I per què tres números? De tres persones diferents?
0: Perquè una és per demanar la cançó, l'altra és per votar, i l'altra és per dedicar-la.
1: Ui, ui, ui.
0: Un número per cada cosa els hi donarem.
1: Ai, mare de Déu.
0: Participarà, tenen tres números cada trucada que facin i diguin les tres coses. Si en diuen dues, dos números. I si en diuen una, un número.
1: I com més números tenen, més possibilitat que els toqui. Ah, això ho has dit tu, no?
0: Exacte.
1: Ai, mare Gràcies. De Déu. Ho has fet difícil,
0: No, jo ho he fet perquè ho expliquis tu a la gent que no ho entenguin. Bueno, i hem de dir que aquesta setmana, la setmana passada...
1: Va guanyar...
0: Teníem el Sirex O... el Brincos, i resulta que va guanyar el Sirex.
1: Doncs mira.
0: Doncs si va guanyar el Sirex, també hem triat tres cançons...
1: De los Brincos.
0: De los Brincos, perquè no es queden amb les ganes els que van fer una petita votació, que van quedar 4-8, sembla que eren 8-4. Era la meitat contra la meitat. O sigui, bueno, una cosa que... sobresalia molt, per tant he agafat moltes cançons dels Sirex.
1: Moltes.
0: I ara els llegirem.
1: Tantes que...
0: No, mira, en tenim ja 7 de demanades, Set de demanades.
1: I la setmana que ve, qui volen?
0: Ara, clar. Doncs hem posat una mica fàcil, perquè... Bueno, fàcil no. El que passa que ahir a l'embalat, o abans d'ahir era, hi havia el fill d'en Josep Guardiola.
1: Ah, sí.
0: En el Malat, que ens va fer el concert, i va ser molt bonic.
1: I què feien allà, ell?
0: Ell va venir a cantar, i cantava cançons del seu pare, que li demanéssim cançons.
1: Ah, sí, això no ho sabia,
0: i li van demanar cançons.
1: Ui, el que has anat a veure.
0: Del seu pare, Verdes Campiñas, quines van cantar, dir papà, la gent li demanaven. Això és cine, no? I llavors, doncs, tenim en Josep Guardiola...
1: Vingues a fer una entrevista, tu, Joan, llàstima, tu et tenies d'haver dit.
0: Jo no ho sabia, fins que va sortir. Bueno, i una cosa, doncs, el seu rival, qui serà?
1: Ah, en Calduc.
0: Ah, això serà molt discutit. I serà molt variat, suposo.
1: Ah, no sé.
0: Jo sé que hi haurà empats. El que passa que avui per l'audiència no estaran gaire temps perquè és
1: en Guardiola té aquella de 16 tons.
0: Ah, sí. Quan se diu, no sé quantes milles, no?
1: No, això
0: no, és... No
1: és 500 milles és una altra cosa.
0: El 16 ton també el van cantar, que sí?
1: 16 tonelades.
0: 16 tonelades, també. Verdes Campiñas.
1: Comença...
0: Nací bajo la luz.
1: No.
0: Ah, no, que aquesta és una altra.
1: Aquesta és la leyenda de la ciutat sin nombre.
0: Mira com ho sap.
1: Escolta.
0: Bueno, diria que són els Sirex. Va, podeu triar entre Soy... Yo soy tremendo.
1: La escoba.
0: El tren de la costa.
1: Has de ser mi mujer.
0: Que se mueran los feos.
1: Así me muevo.
0: Brindis.
1: Chao, chao.
0: Congratulations.
1: Culpable.
0: Déjate llevar.
1: San Carlos Club.
0: El tranvía.
1: Estremécete.
0: Muchacha bonita.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Que nos quiten lo bailao.
1: Que te deje de querer ni hablar.
0: Sin tus cartas.
1: ¿Tú sabes?
0: Sí, bueno, sé que no tengo cartas tuyas, sí.
1: No. ¿Y los Brincos?
0: Ay, los Brincos, mira, yo con que... sempre dic que m'agrada Lola,

0: Lola.
1: Pues l'he posat, però no l'han demanat encara.
0: Però a mi hi ha una Lola que m'agrada molt, però la canta la Marlene Dietrich.
1: Va cantar Lola, la Marlene Dietrich?
0: Canta Lola amb un espectacle sensacional.
1: Ostres, l'hem de posar un dia, eh?
0: Ah, no sé si... Perquè... Jo la tinc a casa amb disc, em sembla.
1: Doncs l'hem de buscar. A més, aquí tenim un aficionat d'antiguetats i antigaments.
0: D'antigaments.
1: Doncs, esclar, si hi ha antiguetats i antigaments, en Salvador...
0: D'antigaments, antiguitats.
1: El disc és un antigament.
0: Sí.
1: I és una antiguetat tenir-lo.
0: Una relíquia, la Lola.
1: Ah, bueno, doncs m'agradarà sentir-lo, eh? Doncs hi tenim Mejor, també.
0: I Per un sorbito de xampany.
1: Oh, que bo. A en Salvador també li agrada molt el xampany, per això l'ha triat, eh?
0: Ah, l'ha triat, ja.
1: Sí, ja està. Ah, és que, sempre va a algú bo.
0: Però la Clicó, la viu de Clicó, que han fet una sèrie...
1: Ah, no sé si això no l'hem mirat, aquesta sèrie, nosaltres.
0: El TV3, me sembla.
1: Ah, doncs nosaltres...
0: O han fet una pel·lícula i la passen.
1: Ah, doncs no ho sabem, perquè nosaltres sempre estem Netflix. Tenim Netflix.
0: Vosaltres teniu Netflix? Doncs molt bé.
1: Bueno, doncs si no hi ha trucada...
0: Ai, no. Pues avui deuen estar... Deu estar encara la gent una mica...
1: N'hi ha que m'han dit que es pensava que no en fèiem, de programa.
0: Clar, i païn el dinar, yeah. I encara... I deu haver rostit per tota la setmana. Yeah. I aquestes coses, no?
1: Segurament, eh? Però ara no trobo la número 1. Quina era la número 1?
0: Jo soy tremendo.
1: Ah, con totes les
0: muchachas. Bé, ara tenim una trucada.
1: Ah, no sé si
0: deu ser el senyor Joan Chapellí, poder.
1: No ho sé. Oh, ell no, encara està fent la digestió.
0: Ah, alto.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ai, no, sí que ho és. No fa la digestió, aquest home.
0: És que aquí m'ha sortit com una llumeta perquè... que diu Joan.
1: Tens llumetes, eh?
0: Ah.
1: Això ja canvia, eh? Bé, doncs anirem a veure què ens diu en Joan. Bona tarda, com estàs?
2: Bé.
1: Com ha anat això del tobogan d'aigua? Vaig veure que t'hi tiraves.
2: No m'hi vaig tirar, però em van mullar molt.
1: Te van mullar molt, per això passa per treure el nas al capdavall. Bueno, quina cançó t'agradarà escoltar d'aquests que vas triar tu? Tu vas triar els Sírics, eh, que sí?
2: Sí.
1: Doncs mira, avui els tens tots aquí. Digue-me.
2: Digue'm dues o tres, Joan.
1: Mira, Has de ser mi mujer, que se mueran los feos, así me muevo, brindis, chao chao, congratulations.
2: Congratulations.
0: Ara aquesta sí que és bona. Ara tria congratulations.
1: La trobaran, Salvador.
0: Aquesta, la que va guanyar el Festival de l'Eurovisió.
1: Congratulations, qué buena suerte.
0: Sí.
1: Sí. Doncs mira, perquè clar, ell vol tenir sort.
0: I qui era? En Cliff Richard.
1: Sí.
0: A l'anglès Cliff Richard guanyà el Festival de l'Eurovisió. Congratulations.
1: I ara tenim Joan Chapellí que la demana.
0: Molt bé, doncs... Doncs moltes congratulacions.
1: I en vol una altra. Mira, tenim després. Vols els Brincos o vols continuar amb Mustangs?
2: No,
1: el Sírex. El Sírex.
2: Sí.
1: Bueno, doncs hi ha una que sí, aquesta t'agradarà. Tu sabes. Sí. Tu sabes.
2: No, aquesta no.
1: No
2: sé de jo.
0: Vas amb aquesta, tu sabes.
1: Bueno, digue-li una tu, Salvador.
0: Jo...
1: Que bueno, que bueno.
0: Jo, si hagués de triar, triaria... Clar, ja me'ls han triat totes.
1: Has de ser mi mujer.
0: No, muchacha bonita.
1: Bonita muchacha. Me gustan tus besos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu sonrisa.
2: Mira, no cantem i chorito de xampany.
0: Ai, aquesta és de los Brincos, eh?
1: No, és de los Brincos.
2: Ah.
0: Però és igual.
1: Si la vostra, te la dono, eh?
0: Jo també m'hi apunto. Jo m'hi apunto també amb tu, Joan.
1: Chapellí i també Salvador, vale. Ja tenim dos Salvadors, en Chapellí i l'Oliveres. Amb el sorbito de xampany, brindareu tots quatre.
0: És que aquest sorbito me recorda Lloret, saps?
1: Ai, sí, jo també, aquelles locos anys. Bueno, dedica-la, no?
0: Ja està, dedica, no?
1: No has dedicat a ningú?
2: Bueno.
0: Bueno.
2: Ho dedico a tota la meva família.
1: Ah, molt bé.
2: Al Tocar Ferrera, la Quimeta Puig, i vosaltres dos, que tingueu bon programa, i s'ha acabat la festa major.
1: Molt bé.
0: S'ha acabat el bròquil. Sí.
2: I ja és sopar, eh?
1: I aquí vols votar?
0: Avui sopar, sí.
1: Avui tens que votar en Josep Guardiola o en Ramon Calduc?
2: Hòstia, ara sí que m'heu fotut.
1: És molt fort, això, eh? Això és un, una braia de dos bons cantants.
2: Ramon Calduc.
1: Vale, no,
0: mira, veus? Apa, té.
1: Aquí ja n'hi ha que aplaudeixen i tot, tu. Ja,
0: no sé per què. Sí?
1: Com sí?
0: Bueno, bueno.
1: Clar, com que diem que si vol venir públic, vol venir, doncs ja tenim un públic aquí.
0: Bueno, bueno.
1: I aplaudeixen i tot, eh?
0: I sí, nosaltres ben acompanyats, és clar que sí. Doncs molt bé, Joan, gràcies, vinga.
2: Vale.
0: Adéu. Hola.
1: Ai, mira, una hola que se va.
0: No s'ha volgut esperar, eh?
1: Hola.
0: Hola, hola.
1: Aquí, Ràdio Tordera, 93-764.
0: Hola.
1: Què més?
3: Hola.
1: Hola,
0: Marc.
1: Aquí parlem? No.
0: No.
3: Hola?
1: No, és la Quimeta Puig.
3: Ai, sí, senyoret.
0: Ai, la Quimeta Puig. Ai, la Quimeta Puig.
3: Ja sóc
1: aquí. Quimeta.
0: Encara té el rostit d'ahir.
1: Sí, hem travessat
3: el coll. Ai, encara en tinc tota la setmana.
1: Oh, ja vindrem, eh, a esmorzar. Vindrem, ja ho podeu
3: venir. Sí. No me m'han deixat patir amb la festa major.
0: Ah, apa, aquí, vinga.
3: Ui,
0: rostit i cap a dos
3: junts. M'estima molt.
0: Sí.
1: Això és bo, sí. T'estimin, tu.
0: Vagila que no et vulguin tipar massa, eh?
3: No, jo no menjo, ara ja no menjo tant com antes.
0: Tu vagila.
3: Antes treballava molt, menjava molt, ara ja no tant. Bueno, ja no cremo el menjar.
0: I postres dolces, ni parlar-ne, eh?
1: Res de dolces.
3: Ai, cava sí, me van portar, home. També, no me van deixar patir la festa major.
1: Bueno,
3: no. Som molt, no sé què passa, som molt dolenta. Som molt bona, sí. No sé.
1: Home, jo crec que és més dolenta que bona, eh?
3: Que sí?
0: Una mica dimoniet.
3: És una mica com era petita, ara ja no tant, home. Ja tinc una mica de seny. Bueno, si el Ronet no sentirem que cançó.
1: Quina cançó vols? Quina cançó vols?
3: Ai, jo sóc sentit una.
1: Sí, digues.
3: Aquesta, ciao, ai.
1: Ciao, ciao.
0: Sí, sí, ciao, ciao.
1: Què me vol?
3: Ai, com se diu? Ara no me'n recordo.
1: Ciao, bambina.
3: Ciao,
1: bambina, dame un pesito.
3: Podem.
1: Va, Quimeta, doncs ciao, ciao, va.
0: Vinga, per ciao, tu. Ciao,
3: per la Quimeta. Bueno, em poseu un altre, eh?
1: I quin altre?
3: Si no hi ha truc, des d'avui som a la plaça Bellaserrada.
0: Ah, vinga, Quimeta.
1: N'hi ha una que es diu Brindis.
3: Brindis, no hi ha l'escova?
1: Ah, l'escova, sí. Qui és l'escova, que sí?
3: Ah, posem l'escova aquella. Ciao, ciao, bambina.
1: Vinga, doncs l'escova també.
3: Bueno, la dedico. Tots escoltin aquest programa i acabem la festa major bé, eh?
1: Clar que sí.
0: Això
1: anirà
3: bona
1: molt bé.
3: Bona tarda. Ai,
0: i festa
3: la,
0: major,
3: la Maria, que me trobaria a faltar.
1: Ai, no li has dit res, la Maria, eh?
3: La Mariona. Maria. Va per tu i per tota la família i tothom que escolta aquest programa.
0: Molt bé, Quimeta.
3: Gràcies.
0: Adéu.
3: I bon programa i no xerreu tant.
0: No, no.
1: És que no callem mai, Salvador.
0: Una vegada aquest del 2.
1: El 2,
0: quina poca paciència.
1: El 2 vol ser primer i, clar, llavors sí. Queda segon i el segon no vol ser-ho i torna a trucar.
0: Sí, tothom vol ser el primer.
1: Clar, no pot ser.
0: No pot ser el primer.
1: Poseu-se la cua. Bueno, doncs va, posem la que deies tu. Que no escrita lo bailao.
4: Quina poca paciència.
1: Ai, que surts, és tu, eh, que dius que tenen poca paciència. No,
0: no.
1: Surt la teva veu, eh?
0: No, no, algú que diu alguna cosa, eh?
1: Hola. Que eres tu, jo. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: La Quima.
1: La Quima, de
5: Canet. Ah, sí, sóc jo.
1: Va venir a concert tots dos dies, Salvador.
5: Ai, el concert, ahir me va encantar, Joan.
1: Que sí, ahir van sortir feliços.
0: Sí.
1: Va estar menjant issos.
0: Sí.
5: No vaig menjar issos, però vaig sortir contenta i la gent de Tordera que vaig saludar.
0: Ah, això ja m'ho penso jo.
1: Però en Salvador Romans no el van veure?
0: No, perquè jo estava a casa, jo.
1: Oh, no vas venir?
0: No.
5: Doncs mireu, l'Orquestra Salvatana, bona presentació, coordinació, música i cant i espectacular. I saber estar. Això va estar l'Orquestra Salvatana ahir a Tordera.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Me va encantar, eh?
1: Un 10 i mig, doncs jo.
0: Un 10 i mig. És molt això, eh?
5: Un bon aplauso.
0: Bueno, un buit,
5: les cançons.
1: Quina cançó voldràs?
5: Mira, que te deje de querer.
1: Ah, que maca, aquesta és molt maca, eh?
5: Sí, bueno, i pues lo dedico a tothom que escolti aquest programa, eh? I per la setmana que ve, en Ramon Calvo, que heu dit?
1: Sí, i el Duc o Guardiola, quin vos?
5: En Guardiola ja vaig sentir l'altre dia, ja ho vau dir també un altre dia, en Ramon Calvo.
1: Molt bé, doncs mira, apuntarem un altre aquí. Un altre punt que té. Clar. Ja ho sabem, eh? No diguis molt bé aquest, que aquí tenim una claca, sí. Que diu molt bé, no es pot dir molt bé fins que no surti al final la suma.
0: No.
1: Fins que no surti la suma.
0: No, això és com dir el número de loteria abans que toqui.
1: Sí.
5: Sí, clar, encara falta més. Bueno, doncs que tingueu bona tarda. Adéu.
0: Vinga, Quima.
5: Adéu.
1: Bueno, doncs la Quima també l'apuntarem a què te deja.
0: Es veiem ara.
1: Ai, que se'n va, també.
0: Ui,
1: en Marc. Que hi ha alguien por aquí.
0: En Marc?
1: Marc, cuelga, perquè s'acopla.
0: Quin lío aquí.
1: S'acopla. Dile que te deja... Ara, hi ha algú aquí. Hola.
6: Hola.
0: Joan?
1: Amb qui parlem?
6: Sí, Joan.
1: Ah, Joan Martori.
6: Sí, Joan Martori. Aquí me saca saltar el contestador automàtic.
0: Sí, carai.
6: Para el contestador, home.
0: Si no en tenim nosaltres directe, no en tenim d'automàtic d'aquest que dius.
6: Els deixa d'estar. Bueno, escolta, no sé quines teniu.
1: Bueno, mira, teníem, com que van guanyar el Sirex, tenim Soy Tremendo, La Escoba, El Tren de la Costa, Has de Ser Mi Mujer, Que Se Mueran Los Feos, Brindis, yeah. Déjate Llevar, qué bueno, bueno, Que Nos Quiten Lo Bailado, escolta, Que Se Mueran Los Feos.
6: No, no tens aquesta que està de moda ara, que se diu Chao Pescao?
1: Sí, tenim xau, però no sé si és pescau. Xau sardina.
0: Mira, per tu, una cançó que els va donar molt d'èxit,
1: sí.
0: Sant Carlos Club.
1: Sant Carlos Club diu que va ser molt d'èxit del Sirex. Te sembla bé?
6: Sí, però a mi no, aquesta no m'agrada.
1: No li agrada. No, aquesta,
6: és, la primera
1: que és que tens uns gustos més raros.
0: És raríssim, això. Sant Carlos Club.
1: I t'agrada L'Escova, Soy Tremendo...
0: És allà on te tocaven, aquesta. És un homenatge...
1: Això era Tremendo. Vale, vinga, doncs, a tu.
6: Vinga, va, punta-hi.
1: Aquí la vas dedicar.
6: Què més? A la meva senyora i també per vosaltres que esteu aquí, home.
1: Home, doncs moltes gràcies. I ja saps que avui acaba la Festa Major, però podem fer Festa Major sempre que estem bons i sants.
6: Cada dia és Festa Major.
1: Sempre Festa Major, pels que estem bons i sants. Doncs vinga.
0: Molt bé, Joan. Vinga.
1: Ai, has de votar. Un moment.
6: Has de votar.
1: Aquí vols, la setmana que ve. En Josep Guardiola, en Ramon Calduc.
6: Bueno, el periquito, el Guardiola.
1: Ah, bé, vinga.
0: El periquito.
6: És
0: veritat que és periquito.
1: Ara no aplaudeixen, perquè ja no aplaudeixen.
0: Vinga.
1: Vinga, Joan.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu. Ostres, tu.
0: Hola.
1: Què hi ha aquí? Hi ha algú?
0: Provem, perquè aquest telèfon 2...
1: Hola, 2. Hola. Que hi ha algú? Com deia?
7: Hola.
1: Ja està aquí.
0: Però falla.
7: Hola,
0: Juan. Marc, efecte retardat.
1: Eres el 2. ¿Qué canción quieres?
7: Juan.
1: Pepe.
7: ¿Está en Salvador?
1: No, se ha ido.
7: ¿A dónde? ¿A comer yudo con chocolate?
1: Claro.
0: No. Bona tarda, Marc, bona tarda.
7: ¿Y es Salvador Luna?
1: No, tenemos el Salvador Sol.
0: Sí.
1: El Sol.
7: ¿Y quién hay hoy de control?
1: El Salvador.
7: Hola, Salvador, guapo, que cada día está más guapo.
0: Ui, mira, me poso ben vermell, sí. Com un pebrot.
7: Juan, ¿me puede poner la canción de la primera de la lista?
1: Sí, yo soy tremendo, sí. Tú eres tremendo. Juan.
7: Y hay una bonita de amor también.
1: De amor, mira, Has de Ser Mi Mujer.
0: Ya.
7: Vale, pues ponme las.
1: Vale, sí, venga, sí, para Marc. Home, si ell està enamorat i té una querida i tot. No?
0: Has de Ser Mi Mujer.
7: A qui se la dedico?
1: A qui se la dediques? A la Bon Matí.
7: a la avenida, a Luis, sí, a Salvador Román, que cada día está
1: más guapo.
7: Y cada día está más guapo y más hermoso.
0: Ay, Mar de Dios, cuántas cosas. Sí. Muchas gracias, Mar.
7: I per Juan Marí...
1: Que estava feo.
0: Que està més calvo.
1: També.
7: I per Salvador Luna, dime, oye...
1: Ah, no sé. Ese vendrá más tarde. Entrada para más tarde.
7: I per el papa i per la mama...
1: Molt bé.
7: I per la Mari Ángeles... Ah. Y ahora viene lo bueno, Juan Madrid. Va la Aitana Bonmatí.
0: Ara, que la Aitana Bonmatí.
1: No me recordo mai que sigui Aitana. Molt bé.
7: Oye, Juan, una pregunta.
1: Dime.
7: ¿Cómo te encuentro de la Oliveta?
1: Pues bien, bien, dentro de lo
7: Porque
1: que cabe.
7: Porque la he hecho mucho de menos.
1: La semana pasada estuvo aquí.
7: Dale recuerdos.
1: No, no me sent. Bueno, doncs, la de Rey Recuerdos.
0: Ja t'escolta, ja.
1: Sí.
7: Vale, guapo. I per la Oliveta també va la canció.
0: Molt bé, vinga.
1: Adéu.
0: Adéu, Marc, adéu.
7: Adéu.
0: Un moment a Publi.
1: Anem a Publi, a veure. Aquí el públic que tenim que callar.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem durant l'estiu.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre

0: Aquestes trucades ens han distret tota l'estona, eh? Perquè tot... posarem que me quiten lo bailao, que l'ha demanat el Lluís Olot per dedicar-la a tota l'audiència en general.
1: Que me quiten lo bailao, tu vols, ara aquí? Aquesta, t'has encapritxat d'aquesta?
0: És un capritxo, si tu, és que tu m'has dit primer, posem aquesta, doncs posem-la.
1: No, sí, escolta, no, no. Per capricis, el senyor Joan Madrid. Que me quiten lo bailao, ahí lo tienes, chaval.
0: Endavant.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del No Badis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai al Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: No ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, tant han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, llavors podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs ara sí, ja tornem a estar aquí després d'aquests informatius per fer una altra de les cançons que tenim avui dels nostres convidats, el Sirex.
6: Tornem a estar aquí, si no ens hem mogut, eh?
5: Bueno, no. Però la gent potser pensava que ja no hi érem.
6: Ah, no. S'ha d'avisar.
5: Ens hem d'avisar, ja som aquí. Sí. I posarem una cançó com aquesta que diu... Com se diu?
6: Tu diràs?
5: Déjate llevar.
6: Déjate llevar.
5: Salvador, és que no et deixes ni portar, eh? Ens l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marmar Massaguer i també a les seves amigues, l'Àngels Roc i la Maria. Doncs així és que nosaltres anirem a buscar aquesta cançó.
6: Déjate llevar, en català. Déjate llevar.
5: Hola, hola. Carai, noi, com refila, eh?
6: Sí, i trobo faltar alguna trucada, la veritat, eh?
5: Ah, bueno, ja vindran. Sí. Ja vindran.
6: Ja vindran, eh?
5: A les oscures golondrines.
6: Sí, a tu balcón, los nidos a tal.
5: A tus balcones.
6: Déjate llevar. Déjate llevar.

0: Bé, doncs ara sí que diu que ja tenim una altra trucada que ens vol demanar una cançó o vol votar. Aquí ho tindrem la setmana que ve, en Josep Guardiola, en Ramon Calduc. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hola, Maria.
2: Bona tarda.
0: Hola, Maria. Tarda.
1: Ja passava llista, ara.
0: Sí, ja sí. Aquí sí. Falta, aquí
2: sí, sí,
0: falta.
2: Ja, aquí teníem... Tenim com la llibreta abans a l'Iglésia, a l'entrar.
1: Sí.
0: I si posaves una pesseta t'apuntaven, però si posaves 50 cèntims, no.
2: T'avorraven.
1: No sigueu dolents, va.
2: Ai, que dolents que som, Joan Madrid.
0: Jo no.
1: No, però ens feu passar un rato molt bo.
0: Bueno, pues mira, ho intentem,
2: Ja està bé, doncs.
1: Sí, bueno.
0: Quina cançó t'agradarà escoltar?
1: No ho sé. La que vulgueu.
0: La que vulguem. Ah, doncs jo vull Lola, dels Perincós.
1: Doncs mira, posa la Lola.
2: Mira, ai, que bé, oh, que la bé, Lola, a veure si és el que jo em penso.
0: Oh, és molt maca, Maria. No te'n recordes d'aquesta cançó, Maria?
1: Ai, jo no me'n recordo de res.
0: Vols que t'encantem un tros?
2: Canta, Joan, canta.
0: L'altra noche bailando estaba con Lola.
1: Sí que me'n recordo.
0: Y me dijo que se encontraba muy sola.
1: Que
0: maca.
1: Que bé que ho
0: és, que la gent no sap triar. Sort que tu has trucat per demanar-la.
2: Sí.
1: Mira, jo m'he passat aquests dies recordant el que era la meva joventut.
0: Veus?
2: Ai, mare.
1: Per la festa major.
2: Quina llàgrima que queia, no?
1: Sí, perquè jo me'n recordo de com venia la Bisbal 3 dies.
2: Mare meva.
1: S'estava aquí, que s'estava a la Font de Mes.
0: Ah, sí, mira, ja ho han dit.
1: I fèiem el ball de dansa, o el ball vermut.
0: Al migdia, sí. Jo vaig ballar amb la meva dona, que ja estava prenyada del meu fill, vam ballar.
2: I venia en Conrad Saló, no?, de director.
1: Sí, venia en Conrad Saló, sí.
2: I vols que et digui una cosa d'en Conrad Saló?
0: Que tenia molta calor.
2: No, que un dia, en la festa major, el vam passar a buscar amb el cotxe i vam anar al Gamper.
0: Carai.
1: Ah.
2: Li agradava molt el futbol i li vam portar, perquè una colla anàvem sempre al futbol. Una anècdota que només ho saps tu ara, i prou.
0: Jo també.
1: Ja, ja, jo no també. Ho sap pas ningú més.
2: Ningú més.
1: Bueno, tot ha canviat molt.
2: Molt.
0: I va canviant.
1: Sí, perquè ara diuen van a ballar, però què ballen? Ballen com els índios. Perquè jo des de casa només sentia pom, pom, pom,
0: també,
1: pom, pom,
0: zoom,
1: pom,
0: zoom, zoom, zoom, zoom.
2: No s'ha de prendre gaire res,
0: ara,
2: no?
0: Ara, però tu no veies...
1: Escolta,
0: tothom anava amb un got a la mà, Això no ho fèiem nosaltres, anar amb un got a la mà.
1: No, i si un noi et volia dir una cosa maca a l'orella, podia.
2: Sí, i tant.
0: I ara, com que
1: ara
0: queden
1: no.
0: Sols, com que sordeix a tothom, amb aquesta música tan forta.
1: Sí, però bueno, què hi farem? Va.
2: Tot és diferent.
1: Escolta, una altra cosa, que vaig anar a menjar l'arròs i un 10.
2: Carai,
1: molt bé. Donar-li un 11.
2: Hauré d'anar a menjar arròs.
0: Home, tu no truques mai.
2: Trucaré aquí d'allò.
0: Si truques, farem trampa.
2: A la tarda de record, a veure si em toca.
1: De veritat que ens ho vàrem fer molt bé.
2: Bueno, ens alegrem molt,
1: No trobava acompanyant, però vaig trobar una acompanyanta.
0: Ah, sí?
1: I s'ho va passar...
2: Tant li fot,
1: això.
2: Pipa.
1: Molt bé.
2: Doncs, pipa.
0: Això és el que volem.
1: Ja els podeu felicitar,
2: Doncs
0: clar,
2: això.
0: Ho farem.
2: Que en Joan tria uns sponsors.
0: No, home, jo sempre busco el més
1: bé. Conserveu-la, aquests sponsors.
2: Ai, sí, mira, esclar.
0: Sí, el que hem de fer és enviar-los força clientela. I amb tu, amb el que has dit, segurament que hi anirà més gent.
2: Clar, home.
1: Escolta, estava ple, el dia que hi vàrem anar.
0: No, sí, la gent ja tenen... Home, ja fa 2 anys que ja són aquí,
2: Sí.
1: A més, és un local molt coquetó, molt bufó.
0: Sí, petitó.
1: I molt bon servei.
0: Sí,
2: ja ho sabeu, truqueu al 93-764-2893, participeu en el sorteig.
0: I poder ser que es toqui.
2: I en Joan dirà un número.
0: Una paella plena d'arròs.
2: Ja
0: que si no dic plena d'arròs, barrella.
1: No, que era molt plena d'arròs,
0: Veus? I gasten arròs del bo, I el vi també del bo. Tot
1: sí.
0: Marca, tot marca.
1: Bueno, vi no em van veure.
0: Mal fet.
1: Però i les postres exquisites,
0: Sí, postres casolanes, les fan ells.
2: Caram.
1: Sí, bueno, ja ho he dit tot.
0: Ho hem dit tot.
1: Ara vull en Guardiola.
2: En Guardiola.
0: En Guardiola. Mira, doncs, això va...
2: D'empate.
0: Ai.
1: I la dedico a les meves amigues, a la Quimeta, i aquella Quima que
2: de Canet. de Canet,
1: que me la va dedicar a mi, avui també li dedico amb ella.
0: Molt bé, doncs ja...
1: I a vosaltres dos, que sou molt... Molt, molt, molt...
2: Molt, molt raros. La estranya no, pareja.
1: Home, sou molt agradables.
0: Vinga. Gràcies, Maria.
2: Molt bé, Maria.
1: Vinga.
2: Molt bé, Maria.
1: Vinga.
2: Doncs bé, vostè dirà.
0: Posem l'escova...
2: Eh? Espera't que la vaig a buscar.
0: No, et moguis d'aquí.
2: L'escova...
0: L'ha demanat la Quimeta Puig per dedicar-li a la Maria i a les seves amistats i també a nosaltres. I també l'ha demanat en Salvador Massó, en Salvador Massó per la Julita i en Jaume i tots els oients de Ràdio Tordera. També en Joan i la Roser, en Francesc i la Maria Àngels. Bueno, és que té molts amics.
2: Ja t'ho dic jo, que l'hauré d'anar a buscar el traster, aquesta escombra, perquè, escolta...
0: Ai, l'has guardat massa bé, T'he dit, no, escombris, ja ho farem després. I no has volgut fer-me cas? Doncs,
2: clar, pues mira, que escolta...
0: Tant és que te li posin en bordo...
2: Bueno, és igual, li fotrem canya en aquesta d'aquí,
0: vale.
2: Que s'hi sembla una mica...
0: Si jo tuviera
2: una ja està, ho has dit tot el que havies de dir?
0: Sí.
2: Sí? Doncs vinga, a veure.

0: Bueno, aquí teníem la tertúlia de la ràdio.
1: No bé, si estàvem puntuant l'escova.
0: Estàvem puntuant l'escova. Us ha agradat l'escova? Molt, diu. Molt. Bueno, doncs ara en posarem una altra, ja està. Posarem, a veure, Yo soy tremendo.
2: Ai.
0: T'agrada aquesta?
1: Ui, tremendamente mucho.
0: Bueno, tu també ho ets, tremendo. Jo demanar jo en soy Marc tremendo. Massaguer, i li ha dedicat també la Maria Àngels Droc amb en Marc. Per tant, ell mateix se l'ha dedicat. Ah, també te l'han dedicat a tu, Salvador, no hi eres. Tu no hi eres, en Marc Massaguer t'ha dedicat a tu. Sí. Doncs vinga, soy tremendo. Yo...

0: Bé, doncs ja sabeu que s'ha de ser tremendo con les muchachas, però poder ara ja no ho són tant, la gent, ara és al revés, les muchachas són tremendes con los muchachos.
1: Sí, sí. Tot canvia.
0: Tot canvia.
1: Tot canvia i lo de baix va baix i el mitjó gira al revés i tot això.
0: Mira, Salvador ara últimament se talla les gomes perquè ja li apreten.
1: Les gomes del mitjó?
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Clar. Això també ho faig jo. Jo tallo, no els tallo, tota.
0: Tota fora.
1: Tota fora, clar. És que, escolta, apreten massa. No sé com s'ho fan, però...
0: No. Us sembla que ha demanat la Quimeta Puig? Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. I algú més?
0: La Quimeta Puig me l'havia demanat, aquesta de l'escova,
1: Sí.
0: No sé si ho he dit o no ho he dit.
1: No, no ho has dit.
0: Doncs ara també.
1: Ara digo.
0: I ara ho he dit, però ara farem també aquesta, la Quimeta Puig. Ciao, ciao. I ja està, no s'hi ha apuntat ningú més.
1: També la saps, aquesta Chau Chau?
0: No sé, perquè no sé si és aquesta que cantava ella. Chau Chau, tu contestándome, Chau Chau.
1: Jo crec que sí,
0: que sí?
1: Jo crec que és aquesta, la saps totes,
0: Home...

0: Chao.
1: Que maca, eh?
0: Que maca.
1: Molt bonica, eh? Ha triat molt bé, eh? La Quimeta.
0: Qui? Ah, la Quimeta, sí. Puig, ui, la Quimeta les sap totes.
1: Molt bonica. Doncs ara posarem una altra que es diu Qué bueno, qué bueno.
0: Qué bueno, qué bueno que viniste.
1: Sí. Doncs l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-lo a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, també en Joan i la Roser, a la Nuri i a l'Enric, i a tota l'audiència en general.
0: Qué bueno, ho diuen els mexicanos, qué bueno...
1: A veure com sonarà, perquè aquesta no sé el ritme d'aquesta.
0: Però qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Però això, aquesta la cantava anar a un festival, doncs, aquesta, eh?
0: No, aquesta un festival,
1: sí, qué bueno,
0: no.
1: Qué bueno, qué bueno, va anar a l'Eurovisió.
0: Què va, què va.
1: Sí, la Juanita Bautista o no sé qui era.
0: Ai, Juanita Bautista.
1: Sí, sí, sí. Eh que sí?
0: Ai.
1: Ah, ah, toma,
0: ¿qué?
1: Toma. Sí, senyor.
0: Qui?
1: Aquí... Sí, sí, sí, els anys 5.
0: Que bueno, que bueno.
1: Va ser les primeres que van anar.
0: Ah, poder sí, poder sí. Bueno. Sí. Jo era molt jovenet aquell temps i, clar...
1: Tu no tenies edat, clar. I encara menys.

0: Qué bueno. Tenir raó aquest senyor que t'acompanya els dimecres.
1: L'has investigat?
0: La Conxita Bautista.
1: No ho he dit primer jo, ell m'ha apoyat.
0: T'ha apoyat? Sí. Què vols dir t'ha apoyat? Com que, la puya dos toros?
1: Sí, m'ha fet així, perquè dius, tinc tota raó. M'ha donat
0: doncs, però va ser el 1965.
1: L'any no me'n recordava.
0: Clar, jo feia el servei militar, què vols que me'n recordi
1: 50,
0: jo?
1: I ell deia el 50 i pico, pitjor.
0: Clar. 1965.
1: 60. Home, el 50 tu sí, tenies 3 anys.
0: Que és clar.
1: Que volies escoltar doncs, sí, la Conxita Bautista.
0: L'Eurovisió en 1965, jo el servei militar a Mallorca.
1: Jo també el vaig a Mallorca.
0: Per això no me sonava. No
1: bueno, però ara saps que després de la cançó Que bueno, a sí. Darrere ve una beguda.
0: Clar, no
1: el
0: falta.
1: El xampany.
0: Clar, no falla.
1: Un sorbitó de xampany, però no cantaran els Ceres, cantaran Los Brincos.
0: Clar.
1: I l'ha demanat la Maria Dolors Oliveres per dedicar-la a nosaltres i a tota l'audiència.
0: Doncs moltes gràcies.
1: L'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Maria Dolors Oliveres.
0: Ah, mira, de rebote.
1: Fan rebote. I en Joan Chapallí... I tot el públic me va dient, digo tu,
0: clar, home.
1: Me van apuntant. Saps que allò que sents, quan te'ns truquen que hi ha l'apuntador darrere? Que
0: igual, el mateix. Jo me'n recordo d'aquesta cançó, a l'estiu del 66, sí. 67, a les coves de Lloret.
1: Oh, que impressionant, eh? I que eren fosques o eren...
0: Ben fosques, era. Ben fosc, però la cançó era aquesta, eh? Me'n recordo molt bé.
1: No ens ha dit ben bé, ha dit per tota la família i per tothom, també l'ha demanat, eh? I no ens ha explicat res de les coves de Lloret ni a Raell.
0: Perquè no...
1: Era Sant Daniel, era.
0: No hi devia anar mai.
1: Era Sant Daniel, poder.
0: Els de Tordera aquell temps anaven molt a Lloret, a jugar bolos.
1: Ah, bueno.
0: Bé, per un sorbito de xampany, no?
1: Sí.
0: Tot el que has explicat
1: i més.
0: I un xic més.
1: I ha quedat més, sí.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera.
6: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
7: Que estoy sufriendo por ti.
6: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
8: I ara sí que posarem una altra cançó dels nostres convidats d'avui, els Sirex, i cantaran Congratulations, i l'ha demanat en Joan Chapallí per dedicar-la a la seva família i a nosaltres també. Doncs Joan, aquí tenim a punt Congratulations, que aquesta la cantava en Cliff Richard.
9: Vinga, vinga.
8: I heu de dir l'any, digues l'any, Salvador.
9: No, perquè...
8: No, no se m'ho sap.
9: També va guanyar, el festival, de l'Eurovisió, també.
8: No.
9: Sí.
8: Sí, va guanyar el festival de l'Eurovisió.
9: Congratulations.
8: Quin any?
9: Ah, no sé, ja us ho diré d'aquí una mica, deixeu-me pensar.
8: Finals de 60, diu-te.
9: El Congratulations, sí.

0: Ai, que bé. Doncs...
1: està molt bé, però jo no me'n recordo qui n'ha demanat, la Quima de Canet. Te'n recordes, tu, Salvador?
0: La Quima, la Quima... l'Escova.
1: Ah, doncs
0: ja no sé, no.
1: Ja l'hem
0: tocat. No, la Quima ha demanat que te deje de querer.
1: Ara, sí, sí. És veritat, ja la tinc aquí.
0: I després de la Sandy Show guanyar l'Eurovisió, l'any següent va anar-hi en Cliff Richard, però el van celebrar a Oslo i va ser l'any 2002 i va guanyar...
2: 2002, no?
1: No,
0: sí, sí,
1: no, no
0: sí.
1: Salvador, no li portes la contrària.
0: Ah, no, no, no, però pues te perdoni.
1: Com bé que convidat sempre té raó.
0: Sempre té raó, no, no, convidat no, no, sempre té raó. Doncs l'any que tu vulguis. Sí. Espera't, tenim una trucada, si la vol agafar.
1: Trucada, calli, sisplau.
0: Si ho vol agafar el senyor Salvador...
1: Després ho discutirem.
0: Després.
1: Hola.
3: Bona tarda. No discutiu tant. No discutiu.
1: No. Digue-li que els convidats poden venir, però no parlar.
3: Quines cançons us queden? Perquè avui no hi pensava. En l'últim dia de festa major pensava que ja no preparar el sopar.
1: No, no. Mira, hi ha una cara, la posarem, que l'ha demanat la Mercè García i l'equip de Canet, i és Que te deje de querer, que és molt maca.
3: Bueno, doncs posa aquesta. Posa aquesta mateixa.
1: És que jo mai deixaré d'estimar-te, Montse.
0: Carai. Bueno,
3: jo també, però la gent també.
0: Los amantes de Teruel.
3: Els qui s'aporten bé i els qui no s'aporten bé, també, pa, tothom igualment.
1: Clar que sí, perquè... molt bé.
0: Vinga.
3: Bueno, bon sopar a tothom aquell que vagi a fer el sopar de festa major.
1: Això.
0: Sí, ara...
3: I s'acaba la festa ja.
0: No sé quina hora comencen.
1: El sopar a les 10.
0: A les 10? Ui, que van
3: no
0: tard.
1: Deu ser més a les 10.
0: Deu ser més aviat.
1: Com heu entrat i no heu entrat, us heu sentat i no us heu sentat, i els altres posen el davantal i ens el posen, són les 10.
0: Ah, però quan tu entres són les 9, no?
1: Val. Tothom té l'entrada amb el seu número. Tothom té l'entrada amb el seu número. Jo tampoc, ja som dos.
3: Vale.
0: Que és la Montse, no?
1: Sí, la Montse. De...
3: Sí, és la Montse de Sant Pere. Que tothom acabi la festa major.
0: I tinguem la festa en pau, que ja està bé. Aquí els convidats està fotent una gresca que no veig tu.
1: Ui, ui, ui.
0: Vinga.
3: Bona tarda per tothom.
0: Que vagi bé.
1: Adéu. Que te deje de querer, la pots buscar, Salvador?
0: Sí, sí, de seguida.
1: La Mercè García ens la dedicava a tots i diu que passa una tarda molt agradable. Agradable a nosaltres. La Quima de Canet, ho has vist, que li va agradar tant la Salvatana que...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Una explicació tan bonica.
0: Sí, sí, va quedar bé al·lucinant, sí, per dir-ho d'alguna manera fàcil.
1: Doncs
0: no.
1: No mai deixarem d'estimar a la comissió de festes amb la Salvatana.
0: Això mateix, molt bé. T'ha sortit rodó, això, Joan.

0: a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: Tordera.

0: Bé, doncs ara anem per fer ja una de les últimes cançons. Bueno, queden dues, una del Brincos i una dels Mustang. Ai, els Sirix, sempre dic els Mustang, per què ho dic?
1: Perquè els Mustangs van ser de la mateixa època, sí. I perquè un cantant va passar del Sirix al Mustang, del Mustang al Sirix.
0: Ho veus, com ja sabia que ho diria, això?
1: Sí, home.
0: Home, clar. Hem d'anar investigant les
1: i
0: coses.
1: I aquell, el Leslie, no, l'altre.
0: Bé, doncs ara fem una cosa. A dintre de les votacions, encara no, això es podem dir que, de moment, si no vota ningú més, guanyarà en Calduc per un vot. Ai. 12 a 13.
1: En Calduc per un vot.
0: Sí.
1: Posen 8 d'en Calduc i 6 de...
0: Haurem de fer 6 perquè, esclar, hi ha molts partidaris d'un i de l'altre.
1: Clar, hauràs de repartir un xic, això.
0: Sí, sí, doncs farem...
1: Més feina per tu.
0: Em sembla que sí, eh?
1: Clar.
0: Bueno, llavors tu, perquè si te poses un, dos, tres, un, dos, tres, llavors tampoc...
1: Home, això del numeret, eh? N'hem de parlar.
0: En parlarem, eh? Bueno, doncs vinga, primer anem a posar la cançó que deia que feia que quedava, que és la Lola.
1: Ai, doncs Lola.
0: Doncs acabarem amb el Sirix, d'acord?
1: Ai, eh? Lola.
0: La Lola l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga Quimeta Puig especialment, però també la dedica al restaurant, perquè li va menjar molt bé la paella d'arròs, que li va agradar molt, i a la seva companya, que també hi va anar amb ella. I a nosaltres, esclar, com sempre.
1: Naturalment.
0: Ja està, doncs Maria, i jo també me la dedico jo, perquè m'agrada molt.
1: Ai,
0: escoltem, i... Lola.
1: Lola.
0: Por los Brincos.
1: Por los Brincos.

0: Bé, doncs ha arribat el moment de fer un sorteig. Hem de comptar que hi ha 17 persones que entren al concurs de, a veure, quines, o sigui, d'aquest restaurant, el Camí Ral, 146.
1: Home, què és que vols canviar després de quedar a dir que el conservis tants anys?
0: No, dos anys, dura. Té de durada...
1: Ja fa dos anys?
0: Fa dos anys que està en marxa el restaurant Camí Ral, 146. I ens ho servia amb una paella que tu has de dir un número per dues persones. Li tocarà un, però hi poden anar dues persones.
1: Quina sort, eh?
0: Ostres, sí. Tu no tocarà.
1: Vaig a veure si endevino una qui vagi
0: que
1: sola.
0: Que convidi. Que sí.
1: A la 8.
0: A la 8. Doncs mira, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Has donat la sort a l'Anna Fernández.
1: Ah.
0: Anna Fernández és la que s'anirà a menjar una paella.
1: Si vol.
0: Si vol, i si no, pues, la cal que ho pots regalar. Però, vull buscar el bal aquí. Ah, te'l pots regalar tu, Salvador? Mira.
1: No, no crec això, eh? Estaria mal fet, eh?
0: Hombre, mira tu, jo no crec pas que, perdre un bal.
1: Jo crec que l'ha d'aprofitar i...
0: Això sí, Anna. Mira, Anna. Cap aquí buscar-lo, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Doncs què farem ara? Que doncs... una altra cançó d'en Marc, que diu, has de ser mi mujer.
1: Sí.
0: I llavors, si no tenim...
1: I acabarà una altra, segur.
0: Doncs posem brindis i brindem per aquest final de Festa Major.
1: Al final, brindis, vos.
0: Sí, sí. I brindem per la...
1: Vos dir que no l'hem posat, brindis?
0: No, jo no.
1: Tu no?
0: No la tinc apuntada.
1: No?
0: I com que
1: bueno,
0: no l'ha
1: doncs,
0: demanat...
1: Primer ningú... posem, has de ser mi mujer...
0: Sí, que el Marc ja l'ha dedicat...
1: I després ja en parlarem.
0: El Marc perquè... l'ha dedicat amb en Salvador, Luna... I
1: també podem agafar el tren de la costa, eh? No et pensis tu.
0: Ah, però ja, per anar a Lloret no, sí, no van anar en tren.
2: No,
1: ostres, van fer aquí una garrafada.
0: Sí, sempre.
1: Un fallo garrafal,
0: no
1: eh?
0: No hi ha res que facin bé.
1: Bé, doncs, com tu me diguis...
0: Va endavant, has de ser mi mujer.
1: Has de ser mi mujer.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

Bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth, una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Minnie Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanaz, Loud and Proud i Hail of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanaz de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la capacitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanaz va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple, i sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy, noi molt dolent, també del mateix LP, una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, i el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclosa en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973, una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema, This Flight Tonight.

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazareth versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazareth aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazareth, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

L'amor fa mal, l'amor fereix, associada sempre a Natzaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Natzaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Rockmasters, L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Closing Off for Rock and Roll, l'any 1976. Una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de l'urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazareth no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Closing Off for a Rock and Roll va confirmar que Nazareth mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazareth, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó una descàrrega d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

0: Razamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem amb un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'EP 2XS, l'any 1982. Una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982, Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters.
1: Dream On.

0: Thank you very much.
1: When I checked it.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Geçiveriyor.

107.1 FM. Ràdio Tordera.